0: y'all ready for this?
1: Bona malgrat. Bona malgrat.
2: Bona malgrat. Una nova manera d'entendre la comunicació local.

tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem

des d'aquí dalt. Ets un satèl·lit que es va allunyant. Ets una noia.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix de groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I en esports afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. El Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb força tranquil·litat, perquè no es registren incidències a hores d'ara i també podem dir que hi ha poques retencions habituals. Tenim algunes cues, però els accessos i voltants de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat molt puntuals, de retruc, amb afectacions a la ronda de dalt en sentit sud fins a l'altura de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Barceloneta des del Fòrum. Pel que fa al Vallès, tenim alguna retenció també a la C-58 al punt de Sant Quirze en direcció Barcelona i a Ripollet en direcció Sabadell. També a la AP7 tenim retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, algunes lentituds també intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23 també cap a la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara sí, la previsió del temps, cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tenim per endavant una jornada molt semblant a la d'ahir, per tant, gairebé no tindrem núvols i la temperatura igual d'alta i fins i tot al llarg d'aquesta tarda una mica més que no pas els últims dies. De moment ja el matí comença molt suau i comença completament asserenat, així continuarà les properes hores amb vent també a tenir en compte en el cas de l'Empordà, un vent molt sec i molt càlid, malgrat ser de tramuntana. Aquesta tarda ja diem de núvols importants en tindrem molt pocs, no tindrem tempestes i la temperatura ja cap als 36, 37, 38 graus de màxima a molts indrets de Ponent, també de la Catalunya Central i de les comarques de Tarragona. Atenció, perquè el cap de setmana encara ens portarà més calor, especialment el diumenge, dia en el que una altra vegada ja passarem dels 40 graus en alguns indrets del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar la vida al jove.
4: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit, de poca consideració, un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat a Lleida va accelerar per error a l'intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
5: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
1: Un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. El servei d'emergències del 112 va rebre l'avís que alertava que havien tret una persona de l'aigua inconscient en una zona d'esbarjo sense servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació que se li van practicar, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des de l'inici oficial de la campanya de bany, el 15 de juny. Durant aquest període, però, 6 persones més han mort ofegades a la platja.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els tres principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
6: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
7: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
8: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: Thank you. Barcelona també ha inaugurat aquest dijous el Fan Park del Gran Depart del Tour de França 2026, el passeig de Lluís Companys, que durant 4 dies serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. Uns seguidors que han pogut apropar-se als seus ídols durant la presentació dels equips davant la Sagrada Família.
9: Somos ciclistas aficionados en nuestro país y todo esto nos encanta.
10: Los colombianos, Egan, Einer, Harold, Higuita, todo es posible en el ciclismo.
9: Pogacar, el UAE, nos encanta también.
11: Y a Pogacar.
12: Yo creo que va a quedar primero Pogacar, segundo Vingegaard y tercero quizás Paul Seixas o Remco.
13: El ciclismo yo lo he viscut siempre desde casa, yo lo practico desde 6 años y es decir, que sortir des de Barcelona es tot un...
1: Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta peça en el nostre company Marc Pijuan.
14: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Dilluns, el Tour de França arribarà al Ripollès. El pas de l'etapa per la comarca no només afectarà, com explicàvem, la circulació, sinó també el dia a dia dels treballadors de moltes empreses de la zona. Per això, algunes d'aquestes empreses han començat a preparar-se amb antelació per adaptar els horaris o fer altres canvis per tal de reduir aquest impacte dels seus treballadors. Ens ho detalla en aquesta informació la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
15: Algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. És el cas del grup Soleil Palau, que es veu especialment afectat pel pas del Tour.
16: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir a recuperar. Llavors aquesta part de la plantilla va venir l'1 d'abril, i la resta, doncs, ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
15: En el cas de Conforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball.
17: Es va fer unes enquestes internes i llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, ho van canviar per un altre dia de calendari, i hi haurà uns quants centres que treballaran.
15: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
1: Un quart de vuit, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i el president s'hi ha erigit com a alternativa de govern. És una informació de Lamón Carvajal.
11: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
18: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
11: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
19: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
11: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
20: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
11: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
19: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
21: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
11: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Desglossem, doncs, ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, obres de millora i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte als del 2023. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que al maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
22: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
23: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
22: L'atur continua caient, com és habitual als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
1: I encara de l'àmbit laboral, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros del seu pressupost a contractar empreses i treballadors amb un total de 40.000 beneficiaris l'any 2024. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica.
3: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
2: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
1: Més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és finalment de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara, bàsicament, en la reconstrucció i en l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú amb vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia 8 dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
4: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
1: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. L'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge per al proper curs, Àlex Calatrava, que arriba provinent del Castelló de la segona divisió amb un traspàs de 5 milions d'euros. El barceloní, format a les categories inferiors d'equips com el Sant Andreu i el Sants, també ha passat pel filial de l'Atlètic de Madrid. Amb el conjunt castellonenc s'ha consolidat com un dels millors futbolistes de la divisió de plata. Calatrava signa fins al juny del 2031. I en bàsquet, Guillem Vives deixa el Joventut després de 5 temporades i fitxa pel Casademont Saragossa. El base, format al planter verd i negre, tanca la seva segona etapa al club. Vives ha arribat a la penya amb 11 anys, va arribar de fet a la penya amb 11 anys i va debutar al primer equip el 2012. Després de 7 anys al València Bàsquet, el 2021 va tornar al club badaloní. Enguany, la penya li havia ofert renovar per ser el tercer base, rol que no ha convençut el jugador. I Calella acollirà la final de la Supercopa d'handbol. Designada com a ciutat catalana d'aquest esport el 2026 i el 2027, la ciutat maresmenca reforça la seva aposta per l'handbol. En té més detalls des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
0: L'Auditori Josep Maria Terricabres de Calella s'ha fet la presentació oficial d'aquesta Supercopa, que jugarà la fase final al Parc del Mau el pròxim 24 d'agost. Hi participen els millors equips del curs a Catalunya, com el Barça, campió d'Europa, o el Balonmano Granollers de Lliga Sobal.
5: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya amb una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
0: També en categoria femenina hi participarà el Joventut Handbol Mataró com a equip campió de la Lliga Catalana d'aquest any.
1: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casal. Fins amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
6: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
1: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament pel Petit de Calaril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals on el Petit de Calaril ha actuat amb diversos convidats. Aquest concert es pot recuperar a la plataforma La Xarxa Més.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al Parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 3 de juliol. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya ja té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura dels comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I encara en esports, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment hi ha poques retencions. Hi ha algunes cues als accessos de Barcelona, molt puntuals, al nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt en sentit sud fins a Penitents. Pel que fa al Llobregat, lentitud cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i des de Molins del Rei. I al Vallès, 1 quilòmetre de cua en tots dos sentits a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afecten 2,7 milions de desplaçaments. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Verdaguer per veure com va l'afectació. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí completament assolellat arreu de Catalunya, amb un ambient molt suau des de primera hora i temperatures que es mantenen elevades. La tramuntana bufarà amb força a l'Empordà, amb un vent sec i càlid que es deixarà notar al llarg del matí. A la tarda continuaran dominant el sol i els pocs núvols sense previsió de ruixats ni tampoc de tempestes. Les màximes encara pujaran una mica més i arribaran als 38 graus a molts punts de ponent, la Catalunya central i també a les comarques de Tarragona. De cara al cap de setmana, la calor encara s'intensificarà més, sobretot diumenge, quan en alguns sectors del Pla de Lleida es superaran els 40 graus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en titulars, un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al Parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor. Li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
2: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i res, he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalous i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat va accelerar per error a l'intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
3: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
1: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
5: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: Thank you. Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
7: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Com us estem explicant, les bicicletes estan inundant Barcelona aquests dies amb el Grand Depart. La sortida del Tour de França és un dels esdeveniments d'aquest 2026 a la capital catalana. De fet, Barcelona és una ciutat ciclista i les bicicletes fa anys que formen part de la seva mobilitat diària. 75.000 persones la fan servir cada dia per moure's per la ciutat, el doble que fa 20 anys. La Mar Suí, de BTV, ens en dona més detalls.
8: Va ser el 13 d'octubre del 1990 quan l'alcalde Pasqual Maragall va estrenar el primer carril bici oficial de Barcelona. Es va construir el tram de la Diagonal que va de Francesc Macià al Parc Cervantes. Això després que als anys 80 l'Associació d'Amics de la Bici reivindiqués una xarxa ciclista amb diverses accions de protesta. Des d'aleshores, la xarxa de carrils bici no ha parat de créixer. Avui la ciutat té 268 quilòmetres de vies ciclistes que...
9: 5 anys que visc a Barcelona i potser m'he mogut en bici quasi tot aquest temps.
10: La uso més que l'autobús o que el metro.
11: Ara és molt fàcil perquè hi ha molt de carril bici i a més és molt agradable anar en bicicleta.
8: Ara bé, els usuaris denuncien que la xarxa de carrils bici no està del tot connectada i lamenten que encara hi ha molts obstacles que impedeixen circular-hi amb seguretat.
12: Creo que hay buena red, pero lo que pasa es que está mal señalizada.
13: Millor que moltes ciutats de la resta d'Espanya, però encara molt enrere d'altres ciutats europees.
8: L'Ajuntament, però, treballa per millorar-ho i de cara al 2027 preveu ampliar la xarxa i habilitarà carrils bici en llocs com la muntanya de Montjuïc, al final de la Diagonal o a travessera de les Corts a la zona del Camp Nou.
1: Tres minuts per arribar a 3:15. Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i dels Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Ramon Carvajal.
14: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
15: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
14: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
16: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
14: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
17: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
14: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
18: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
19: Els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
14: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Però desglossem ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i a transport públic, obres de millora també i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte al del 2023. I més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és, finalment, de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que aquesta regularització pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara bàsicament en la reconstrucció i l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú en vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia tots aquests dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i, finalment, ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. I avui arrenquen les obres al tram Besòs que provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella i Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A l'estació de Verdaguer del tram Besòs hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els usuaris?
20: Bon dia, Helena. Sí, el tram Besòs interromp bona part del seu servei a les seves tres línies des d'avui divendres i fins al 13 de setembre. Ens espera un estiu d'obres que obliga a aquest tall parcial de la T4 des de l'estació on ens trobem, Verdaguer, i fins al Maresme. Al llarg del matí van arribant usuaris que es topen amb la parada anul·lada de Verdaguer i són un equip d'informadors els encarregats de fer les indicacions pertinents perquè aquests usuaris agafin el bus, un bus que substituirà el trajecte que no es podrà realitzar per tramvia.
21: No tenia ni idea que estava anul·lada, com la línia 2, que veia Monumental, està també parada, entonces l'alternativa era coger el tramvia per ir a Monumental, però no sabia nada.
20: I Helena, pel que fa a les línies T5 i T6, sí, l'estació, el servei queda interromput fins a Sant Martí de Provençals. Aquestes obres que es perllongaran durant tot l'estiu estan vinculades a la transformació urbanística de Glòries, també a la connexió del tramvia a la Diagonal, un projecte transformador amb un pressupost de gairebé 33 milions d'euros. I les obres també afectaran gairebé 3 milions de desplaçaments. Així que molta atenció perquè els usuaris, a més del metro, tindran com a alternativa aquest servei de bus al qual fèiem referència abans i que ha començat el seu funcionament, ha començat a arrencar a les 5 de la matinada.
1: Doncs, evidentment, els usuaris que s'hi hauran d'anar acostumant perquè, com explicaves, aquestes obres s'allargaran fins al 13 de setembre. Gràcies, companys. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya lamenta que la llei per erradicar l'amiant, aprovada fa 15 dies, no obligui els ajuntaments a fer-ho i els reclama una implicació real en la resolució d'aquest problema que causa, recordem-ho, més de 2.000 morts anuals a l'estat espanyol.
8: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
0: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
8: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
1: I prenem com a mostra la comarca d'Osona, on encara es comptabilitzen unes 7.500 teulades de fibrociment i només queden 6 anys per retirar-les totes, tal com marca la normativa. És una crònica de Guillem Rico, del Nou TV.
2: En alguns pobles de la comarca, els ajuntaments ja estan fent els deures, com és el cas de Roda de Ter. El polígon de Puigneró s'estén durant prop de 85.000 metres quadrats i té una de les concentracions més elevades d'amiant en mans d'una propietat privada a Catalunya. És per això que el consistori està intentant intervenir-hi per la via legal.
22: I alhora vam demanar ajuda a la Generalitat, a l'Agència Catalana de Residus. Per part de la Generalitat no hem tingut aquesta resposta positiva. És un aspecte que consideren que és d'àmbit privat. I a l'Ajuntament, doncs, el que farem és continuar per la via, doncs, coercitiva.
2: A Sant Pere de Torelló la situació és una mica diferent. La pedregada del 2024 va forçar a treure tot el fibrociment de les teulades que es van haver de canviar pels danys que van patir. En total es van fer 123 actuacions a Sant Pere, una a Vidrà i una altra a Sant Vicenç. Es calcula que uns 70.000 metres quadrats de teulada d'Uralita es van poder canviar, el que equivaldria a 1.000 tonelades de fibrociment. Més del 80% d'aquest material present al municipi ja s'ha retirat.

0: Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
1: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi instal·larà gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir el seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al Nou Sardenya.
2: Jo em sento enganyat. Nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Camp Dragó és insostenible.

0: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Plensa n'ha fet la presentació aquest dijous.
1: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
0: La cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell recuperarà demà El meu avi com a cant final compartit amb el públic. La peça tornarà al repertori un any després que fos retirada arran de la polèmica generada pel documental que relacionava el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ens amplia la informació el Raül Martín, de TV Costa Brava.
2: Després de la polèmica de l'any passat, El meu avi tornarà a formar part del cant comú que posa el punt final a l'esdeveniment.
3: Bueno, al final estem molt contents perquè crec que s'ha imposat el seny i ja després del que va passar l'any passat crec que no hi havia cap debat. La història que tenien amb aquesta cançó, de que els hi recordava feia 50 anys els nets, i llavors és una cançó que és de la gent.
2: L'any passat l'organització va decidir retirar la popular havanera del programa després de l'emissió d'un documental que recollia testimonis que vinculaven el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ara, amb la nova direcció artística encapçalada per Meritxell Pastó, la cantada recupera la peça. A més, com a novetat, aquest divendres s'estrenarà una cantada infantil amb alumnes de diverses escoles de Palafrugell i Esclanyà, amb l'objectiu d'acostar el món de les havaneres a les noves generacions.
0: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament per al Petit de Cal Eril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals. Aquest concert es pot recuperar, si ho voleu, a la plataforma La Xarxa Més.

0: xarxa. Edició Matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de Pegaso, de la Pegaso, quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat, a través de les xarxes socials, que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona.

0: Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, connectarem en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I en esports encara, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires afectacions, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia. Problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autopista P7 i retencions de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès en sentit sud i entre el Papiol i Sant Cugat en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Més endavant també hi ha retencions de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. A la C-17 hi ha cua de Parets de Molleta en sentit sud. A la C-58 hi ha l'altitud de Sant Quirze a Badia, retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. A la C-59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei a Barcelona i també de Molins de Rei al Papiol pels problemes que hi ha a l'autopista P7 pel camió avariat. A l'autovia 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C32 l'antitud i aturades de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda del hi ha retencions entre el Nus de la Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Bon Pastor al Nus de la Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs pateix talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara el temps, ja cal que ens preparem per uns quants dies de calor intensa. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Pensava que això ens ho arreglaries una mica.
2: Bon dia, Helena. Doncs sobretot no mateu el missatge. Jo simplement sóc aquí el portaveu de l'atmosfera i bàsicament doncs, el que diuen les previsions és que cada dia anirà a fer més calor. I això que de calor en fa i n'ha fet molta. Però atenció perquè vist des d'ara, sobretot a partir del diumenge, parlarem d'una onada de calor més consistent al nostre país. De moment el matí comença diàfan, comença transparent, comença tranquil, una mica ventós, això sí, compta perquè és un vent molt sec, sobretot a l'Ebre i especialment avui a l'Empordà. I això també fa que hi hagi una mica de tràngol marítim, per tant molta gent anirà a la platja, però compta perquè es trobarà corrents d'aigua, corrents doncs, de mar de fons ben destacables. Precaució, ja diem, temperatura que s'enfila i aquesta tarda ja arribarà fins als 37-38 graus amb facilitat a les comarques de la Terra Ferma, també al Pla de Bages, especialment en aquesta zona a tocar, per tant, de Manresa. Temperatura acompanyada de sol també aquesta tarda. I al cap de setmana, de núvols importants ben poquets. I aquesta temperatura que ja el diumenge a moltes viles estaran cantant els 40 graus. Per tant, haurem de buscar l'ombra, sigui com sigui, i la hidratació. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És una notícia que obre avui el nostre informatiu i que ens ha sorprès, com aquell qui diu de matinada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor. Li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
3: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmping de la zona, dels càmpings de la zona, que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
5: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
0: Doncs falta un dia, com aquell qui diu, perquè comenci la competició i per tant s'ultimen els preparatius en els punts per on circularà el Tour. El tret de sortida serà demà a la tarda amb l'inici de la primera etapa que circularà de manera íntegra per Barcelona. El punt on arrencarà és el Fòrum de la Ciutat. Allà hi tenim el Marc Núñez i la Marta Casas. Bon dia, Marta. Quin ambient es respira ara mateix aquí a aquesta hora?
7: Bon dia, doncs al Parc de Marina del Fòrum, aquesta plataforma a aquesta hora el que és un anar i venir de camions, de col·locació de tanques i de moviment de descàrrega, bàsicament del material que es farà servir demà per a l'inici d'aquesta 113a edició del Tour de França amb aquesta primera etapa que, com dèieu, es produirà de manera íntegra a Barcelona. Serà una contrarrellotge per equips que començarà aquí i després d'un breu recorregut fins al Port Olímpic tornarà per després ja pujar cap a la Rambla Guipús cua, passar pel carrer Aragó i travessar tota la ciutat, dividint-la pràcticament en dues parts i passant per llocs emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia, per acabar ja a la muntanya de Montjuïc, que tindrà molt de protagonisme també en la segona etapa, amb un final diumenge amb tres pujades per part dels ciclistes d'aquesta muntanya de Montjuïc. Per analitzar-ho tot plegat, tenim amb nosaltres el periodista Roger Castillo, que també és un dels autors del podcast de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina. Bon dia.
8: Bon dia, Marta.
7: El Tour de França ja havia passat per Barcelona en diverses ocasions, però mai havia començat aquí. Què implica, què significa aquest gran départ a Barcelona?
8: És tenir la gran cursa ciclista d'inici, que té un impacte mediàtic molt més gran del que ens podem imaginar. És una inversió pública també enorme, però alhora un impacte d'aquest... que a França tens tots els focus internacionals posats a la millor cursa ciclista del món, que transcendeix els aficionats del ciclisme, que això és important dir-ho, que tothom està pendent d'això, independentment de si li agrada el ciclisme o si li agrada fer altres tipus d'esports.
7: Ho dèiem, tres etapes per terres catalanes, aquesta contrarrellotge per equips amb puntuació individual, que això és una novetat, una segona etapa que començarà a Tarragona i acabarà, com dèiem, a la muntanya de Montjuïc, amb aquests tres ascensos, passant també per la pujada a Begues i que circularà en gran part pel litoral, i la tercera que començarà a Granollers. Aquí ja tindrem la collada de Toses i acabarà petant a França, on ja s'acabarà desenvolupant fins al 26 de juliol, que coneixerem el campió als Camps Elisis de París. Què no ens podem perdre d'aquestes tres etapes?
8: Mira, en primer lloc, la crono per equips amb aquest format que és innovador, aquest format en què el primer ja fa marca el temps independentment dels seus companys d'equip s'hagin quedat enrere o no. Això vol dir que els grans favorits, Pogacar, Evenepoel i companyia, ja volen guanyar el primer dia, ja volen posar-se de groc a Barcelona, cosa que és absolutament inèdita en aquesta història del Tour, que la crono per equips es disputi amb aquest format tan singular o tan estrany, que s'ha provat i funciona molt bé, és a dir, està funcionant bastant bé aquesta temporada. Després, la segona etapa, aquesta triple pujada a l'alt de Montjuïc per una vessant que no és la mateixa de la Volta a Catalunya, val molt la pena, és una mica més dura, per tant també exigent, per tant també els favorits tornen a estar, diguéssim, al focus i per tant tenen els deures dels dos primers dies ja a rendir bé. I aquesta tercera que acaba als angles, etapa de mitja muntanya, veurem si favorit, si escapada, veurem cap on va la cosa.
7: Pel que fa a noms propis, en aquestes primeres etapes ja podrem començar a veure una mica el que tindrem per endavant amb totes aquestes etapes, com dèiem, fins al 26 de juliol a París. Tenim bàsicament a tots en ment a Tadej Pogacar, que busca entrar en el grup selecte dels pentacampions del Tour, guanyaria el 5è si ho aconseguís, i se sumaria a ciclistes de renom com Eddy Merckx, com Miguel Indurain, però té un altre aspirant, Jonas Vingegaard, que ja sap que és guanyar el Tour de França, ho ha fet dues vegades i ve en un gran estat de forma, després de guanyar fa tot just un mes el Giro d'Itàlia i que va ser campió també aquí a la Volta a Catalunya, no?
8: I diu que està ben recuperat, que no va gastar gaires forces, que per tant és un aspirant al Tour legítim amb tots els drets i uts. És cert que Pogacar és el superfavorit d'aquest Tour de França, jo diria que ningú que pensi això doncs està seguint el ciclisme tal com està, és un nivell superior en qualsevol cursa on va. Vingegaard és un aspirant legítim i tenim altres noms, tenim Evenepoel, tenim Lipovic, tenim Seixas, aquest jovent francès que, doncs, que és la nova explosió i que té tots els focus mediàtics des de França. Veurem a veure què és capaç de fer. Tenim aquest tipus de noms i per què no Isaac del Toro, company de Pogacar, si li passa alguna cosa, potser el mexicà també tindrà alguna opció.
7: En aquesta edició no tenim el Marc Soler. Pel que fa a ciclistes catalans, hi ha algun nom del que haguem d'estar més pendents?
8: Mira, en tenim tres, amb l'Àlex Molinar, que té nacionalitat neerlandesa, però al final és de la Garrotxa, per tant és català, el Joel Nicolau i també l'Abel Balderston. Tots tres són capaços de fer, doncs, això, escapades, intentar-ho, l'Abel Balderston més en muntanya. És difícil que cap d'ells doncs pugui rematar, endur-se una etapa. Ara ho intentaran segur, perquè tenen moltes ganes des del Caja Rural de que aquesta invitació que han rebut al Tour de França, també a nivell històric, doncs aprofitar-la com sigui. Jo crec que els veurem escapats d'aquestes etapes catalanes sí o sí a qualsevol dels tres.
7: Moltes gràcies a Roger, doncs ja ho veieu. Aquí s'ultimen els preparatius mentre tenim la gent a la platja de Barcelona i aquí la gran feinada de descàrrega, doncs com dèiem, de material, perquè demà en aquest punt és on arrencarà aquest gran départ, aquesta 113a edició del Tour de França. La gran cita del ciclisme mundial a Barcelona, a terres catalanes, durant els propers 3 dies.
0: Marta Casas, una interessant introducció la que ens ha fet amb aquesta conversa amb Roger Castillo i que ens ha servit als més profans per intentar entendre alguna cosa més i poder seguir aquesta cursa amb una mica més d'afició. Gràcies, companys, per el retrato. El pas del Tour de França per Catalunya, que provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona, i la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
9: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'Arena 340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Quart de nou, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups s'hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i també contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
10: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
11: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
10: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
12: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
10: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
13: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
10: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
12: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
14: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
10: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: És una altra de les notícies que avui també us estem destacant i és que aquest matí, avui, de fet, les obres al tram Besòs arrenquen i provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A la plaça de les Glòries i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Hem canviat d'ubicació. Com pinten aquí les coses?
15: Bon dia, Helena. Si han canviat d'ubicació perquè la transformació urbanística de Glòries, també la connexió del tramvia per la Diagonal, enceten ara una fase determinant i obliguen a continuar amb unes obres que tallen des d'avui i fins al 13 de setembre bona part del servei a les tres línies del tram Besòs. Així, a la T4 l'afectació afecta les estacions de Verdaguer fins al Maresme i pel que fa a les línies T5 i T6, el servei des d'avui i fins al mes de setembre quedarà interromput des de Ciutadella Vila Olímpica fins a Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà uns 3 milions de desplaçaments. Què poden fer els usuaris que agafen habitualment el tram Besòs? Doncs agafar el metro, però també els serveis de busos especials que s'han posat en marxa per cobrir el trajecte del tramvia que no es podrà realitzar, uns busos que han començat a funcionar a partir de les 5 de la matinada. Tot plegat respon a aquest projecte transformador a Glòries que comportarà un pressupost de pràcticament 33 milions d'euros. Atenció als usuaris, per tant, perquè aquestes afectacions al tram Besòs comencen avui, divendres 3 de juliol, i es perllongaran fins al 13 de setembre. La normalitat es recuperarà un dia després, el 14 de setembre, amb la represa del servei a la T4 i també amb la represa del servei des de Ciutadella Villa Olímpica fins a Glòries. Però atenció, perquè les afectacions a les línies T5 i T6 del tram Besòs continuaran fins la primavera del 2027.
0: Déu-n'hi-do, paciència, doncs. Gràcies, Anna, gràcies, Manel, que vagi bé. Segons acaba de transcendir, el conductor d'un tractor va morir ahir en una sortida de via en un camí de les Borges Blanques a les Garrigues. Amb aquesta víctima ja són 72 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
16: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
0: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i d'Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important, com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi vol instal·lar gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir al seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. I en hoquei sobre patins, Ferran Font deixa el Barça. Club i jugador han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia fins al juny del 2027. El jugador usonenc va aterrar al club blaugrana fa dos estius provinent de l'Sporting de Portugal. En total ha jugat 103 partits amb el Barça i en aquest temps ha guanyat dues Supercopes i una Hockey Lliga. I ara Arribarem a 8:45 amb Cultura, que ens situa ara mateix al Vendrell, on el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. L'obra dialogarà amb les escultures històriques del museu en un entorn patrimonial únic. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
17: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
0: Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim. La mostra reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. Ens ho apropa el David Navarro.
18: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
19: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva
18: obra. Una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
20: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. A Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
18: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat per El Petit de Caleril que ha trencat els esquemes de la inauguració. Lluny d'un concert convencional, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, art visuals i grups musicals.
21: Em torna a dir el Joan, que no es cansa mai, em torna a dir algú a tots iguals. I després de veure totes les persones...
22: La xarxa...

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat, residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa, en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I aprofundirem també en conversa amb Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme. I en esports encara afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, quan el pas als quarts està en joc. I avui divendres, com és habitual, ens apropem a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós, i torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters. I tot és a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buos, Els Catarres i la Ludwig Band. Tot seguit hi entrarem en detall amb la directora artística del Canet Rock, la Laura Duran.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 3 minuts de 9:15, hem tancat portada i ara sí entrem en matèria amb aquesta notícia que us destacàvem en portada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels volts de les 11 de la nit quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
2: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: I els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogačar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
3: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
4: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
5: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: Thank you. El pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla en Marc Pijuan.
6: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'Arena 340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació que ara ens amplia la Mont Carvajal.
7: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
8: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
7: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
9: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
7: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
10: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
7: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
11: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
12: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
7: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que el maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
13: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
14: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: L'atur continua caient, com és habitual, als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
1: La Policia Nacional investiga el centre de desintoxicació Zeus d'Ulldecona, al Montsià, per denúncies d'expacients i extreballadors per maltractaments, càstigs i pressions. Diferents testimonis han denunciat pràctiques abusives i humiliants, manipulació psicològica i coaccions. Entre les vexacions patides, els haurien fet caminar amb pedres als peus o banyar-se a la piscina amb roba a l'hivern. Els pacients pagaven per un mes d'ingrés al centre un mínim de 5.000 euros. I l'Institut Català d'Oncologia inaugura a Badalona un nou espai per la unitat de fase 1, un departament que s'encarrega de provar tractaments en fase experimental a pacients. La unitat ja existia anteriorment, però ara s'ha habilitat un espai exclusiu per millorar el tracte amb aquests malalts. És una peça de Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
15: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals.
16: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic.
17: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats amb més controls dels que faríem habitualment.
18: Dona aquesta seguretat i també aquest confort, i a més en un entorn absolutament segur, perquè quan estem parlant de fases 1 i fases 2 requereixen de molt suport assistencial.
15: L'espai es va construir per oferir un recinte més còmode i preparat en cas de necessitat per poder afrontar qualsevol complicació mèdica.
1: Tres quarts de nou, és temps, a banda del Tour, per parlar també d'altres notícies esportives que ens acosta Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
19: Molt bon dia.
1: Parlem del Mundial. La selecció espanyola, ara ho dic bé, ja és a vuitens de final.
19: Sí, s'ha classificat gràcies a una àmplia victòria per 3-0 sobre Àustria. Una victòria aconseguida gràcies als gols, dos gols d'Oyarzábal i un altre de Pedro Porro. Ara la pròxima cita serà per jugar-se el pas a quarts de final contra Portugal aquest pròxim dilluns. Un dels grans protagonistes del partit va ser el blaugrana Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit. Doncs el blaugrana es felicita per aquest triomf aconseguit.
20: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
1: Hem parlat àmpliament de la presentació del Tour de França i a Barcelona. Ens centrem ara en els preparatius per l'arrencada del que és la prova esportiva pròpiament dita. Arrencarà demà amb una contrarrellotge per equips al Fòrum de Barcelona, on hi hem enviat un equip de la xarxa format pel Marc Núñez i la Marta Casas. Volem saber com estan aquests darrers preparatius. Marta, molt bon dia.
21: Hola, molt bon dia. Des d'aquesta plataforma de Marina del Fòrum de Barcelona, on ja s'està deixant tot a punt perquè demà aquí començarà aquest gran départ de la 113a edició del Tour de França, com dèieu, amb aquesta sortida d'una contrarrellotge que començarà aquí mateix. Si veieu, s'estan col·locant ja les tanques grogues que delimitaran tot el que és el recorregut per on passaran els ciclistes que aniran sortint per equips d'un a un a partir de les 5 de la tarda i que faran després un recorregut que travessarà tot Barcelona passant per punts emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia abans d'arribar ja a la muntanya de Montjuïc a través de l'Avinguda Maria Cristina i pujar-hi per arribar fins a la meta d'aquesta primera etapa del Tour de França que es viurà a Terres Catalanes. El dia següent, nova cita amb aquesta ronda ciclista, en aquest cas serà a inici a Tarragona, circularà pel litoral i arribarà després de pujar a Vegas de nou a Barcelona i anar a la muntanya de Montjuïc de nou. I dilluns, última etapa per Terres Catalanes, amb inici a Granollers, i aquí, passant per la Collada de Toses, ja anirà a parar als Angles, a França. Noms propis, estarem molt pendents de Tadej Pogačar, que pot aconseguir el seu cinquè Tour de França, però veurem si Jonas Vingegaard, que ve de guanyar el Giro d'Itàlia, li pot plantar cara i aconseguir el que seria el seu tercer Tour de França. Tot plegat a punt ja aquí, amb les descàrregues dels camions i de tot el material, perquè demà arrenqui el Tour de França, el gran départ aquí al Fòrum de Barcelona.
1: Gràcies, Marta. Gràcies, Marc. Amb aquesta última hora des del Fòrum de Barcelona, on la feina és màxima per preparar aquesta sortida del Tour de França. Hem parlat àmpliament més enllà d'aquestes afectacions a les diferents ciutats. Barcelona i també Catalunya s'han volcat en aquesta gran sortida del Tour de França. Volem centrar-nos també una miqueta més en l'àmbit més esportiu. Ho fem de la mà del president de la Federació Catalana de Ciclisme, del senyor Carles Ferrer. Senyor Ferrer, molt bon dia.
22: Bon dia.
1: Catalunya és un país de gran tradició ciclista, proves de prestigi com la Volta i anteriorment la Setmana i també l'escalada a Montjuïc. Què suposa la sortida d'aquest Tour? El Tour ja ha passat per Barcelona i per Catalunya, però no amb una sortida com aquesta. Què suposa per al ciclisme català?
22: Bé, tenir la sortida del gran départ del Tour de França a Barcelona i a Catalunya en definitiva amb aquestes tres etapes, doncs home, resulta ser una miqueta tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de per etapes, diguem, del ciclisme mundial. i poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment, doncs, és un goig. I per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs, també bueno, és un reconeixement a tots els anys d'història que portem al llarg de la nostra història pel tema ciclista.
19: I com pot repercutir en l'impuls del ciclisme a casa nostra en incrementar l'afició dels més joves per aquest esport, en obtenir més recursos per a les escoles de ciclisme, per exemple?
22: Bé, nosaltres tenim un gran calendari d'activitats ciclistes. Pensem que a nivell de Federació Catalana de Ciclisme coordinem al voltant d'unes 500 activitats al cap de l'any, tant siguin d'oci com siguin també de competició. Tenim 61 escoles de ciclisme a tot el territori català, però evidentment doncs, tenir doncs, referents com poden ser la Volta Ciclista a Catalunya, no? Que per nosaltres també és un referent, i tenir la sortida d'un gran event com pot ser el Tour de França, doncs això són, sempre són aliats, no? Per poder doncs, donar a conèixer a més mainada i a més practicants i poder créixer a nivell diguem, d'aficionats per poder fer ciclisme.
19: S'atreveix amb un favorit, el president de la Federació Catalana, hem de pensar en Pogacar com a gran favorit.
22: Sí, evidentment, doncs el que surt a totes les travesses avui és Pogacar. Crec que Vingegaard en aquest cas no hi posarà fàcil, podem també apostar per ell, serà una lluita entre ells dos, però també no hem d'oblidar doncs, que hi ha altres noms en el panorama internacional que poden fer doncs, el seu bon tour, no? En aquest cas, doncs, no sé, tenim l'aspirant francès, no? Aquesta aparició que hi ha hagut del
19: Pol
22: Seixas,
19: sí,
22: i després també... Correcte, i després també hi ha altres ciclistes, i no voldria oblidar doncs, de citar també els dos catalans, no? Els dos catalans que correran en el Tour, que són en Joel Nicolau, un gironí que bueno, participarà també doncs, en el Tour a través del seu equip Caja Rural, acompanyat també pel seu company d'equip, l'Abel Balderston, i que estic segur que coneguent-los a tots dos donaran molta guerra i faran molt bona feina i deixaran molt bé el pavelló català.
19: I els puguem veure celebrant alguna etapa. Senyor Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme, moltes gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
22: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
19: Doncs el Tour que ho tenyeix tot de groc aquests dies, Helena.
0: Doncs molt bé, un escenari de pel·lícula, i la tant. Que ens espera en aquests dies a Barcelona, però també a Catalunya. Per cert, que parlant de pel·lícules, si us sembla, anem a repassar les principals novetats de la cartellera cinematogràfica d'aquesta setmana, amb David Navarro.
2: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
3: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
23: Lo del business, ¿te parece bien?
2: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
24: Dia de caza ens porta l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
25: Hay que saber esperar.
26: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
24: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
27: Oh, joder!

0: planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.
1: Ahir va començar el Videofestival a Vilanova i la Geltrú, però ara us parlem d'un altre festival que ja escalfa motors de cara a demà dissabte. És el Canet Rock. Tot a punt, doncs, per la 12a edició, amb 12 hores de música en català i festa sense interrupció en el tradicional recinte del Pla d'en Sala de Canet de Mar. La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda i que inclourà els concerts, per exemple, de Doctor Prats, Ginestar o Els Amics de les Arts, entre altres. De tot plegat en parlem ara breument, ni que sigui, amb la directora artística, amb la Laura Duran. Laura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, Helena, bon dia.
1: El Canet Rock, que s'ha convertit en la festa major musical de Catalunya i el tret de sortida dels festivals d'estiu. Entenc, Laura, que ho teniu ja tot a punt per tornar a veure sortir el sol en aquesta 12a edició, eh?
2: Tot a punt, tot a punt. De fet, ara d'aquí pocs minuts, a partir de les 9 del matí, ja comencem les proves de so per demà, o sigui que a partir de les 9 i fins a les 9 del vespre d'avui ja veureu una mini rèplica, els que passin a fer una mica el xafarder, de què fan les nostres bandes fent les proves de so per tenir-ho tot a punt per demà.
1: Laura, enguany teniu debutants com la Ludwig Band, però també mítics com els Amics de les Arts celebrant 20 anys o la Fumiga en la seva gira de comiat. Tres moments ben diferents en una mateixa nit. Quina intencionalitat artística hi ha al darrere d'aquesta barreja?
2: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
1: Laura, fes-me un titular. Dèiem que La Xarxa Més i les televisions locals emetran un programa especial. Quina imatge del Canet Rock t'agradarà que arribi a la gent que se'l mira des del sofà i que potser vindrà l'any vinent al vostre festival?
2: Home, la imatge jo crec que són les cares del públic, és a dir, que segur que en la realització en directe ja veureu com són les primeres files dels nois i noies que estan gaudint d'aquest directe. Per mi la imatge important és veure com de bé s'ho arriba a passar la gent que ve a Canet, que al final són més protagonistes el públic, no?, que no pas els propis artistes, perquè d'alguna manera el que nosaltres intentem a Canet és que no sigui només una experiència musical.
1: Laura, no tenim més temps, que vagi molt bé el festival i gràcies. Gràcies per la paciència.
2: Gràcies.
1: I a vosaltres també. Bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Fins dilluns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera, de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuació i la policia treballa per identificar i detenir els autors del crim. Els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió del doble terratrèmol en el marc dels mecanismes europeus de protecció civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribi aquest dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pels terratrèmols s'eleva a 27, segons el Ministeri d'Exteriors. A més, continuen desaparegudes 137 persones de nacionalitat espanyola i 11 han estat localitzades sota les runes. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat, residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'Equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants a l'Avinguda Gaudí en un acte multitudinari que va plegar 50.000 persones entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte amb una contrarellotge per equips amb inici i final a Barcelona. Això comportarà afectacions importants a la mobilitat, sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc. Les restriccions continuaran diumenge amb l'etapa entre Tarragona i Barcelona que afectaran el corredor del litoral i dilluns amb la sortida des de Granollers cap a Anglès, ja en direcció a França. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. I també en esports, Espanya ja és a vuitens de finals del Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700. Pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura màxima que podrien tornar a arribar als 38 graus a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors del crim. La Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com l'AP7, l'AP2, en un context de congestió i sinistralitat creixent a l'AP7. De fet, a hores d'ara en mobilitat hi ha afectacions que es concentren sobretot a l'àrea de Barcelona. En concret, a l'AP7 hi ha trànsit dens entre Barberà del Vallès en sentit Tarragona i un carril tallat per avaria entre Sant Cugat i el Papiol en sentit Girona. També hi ha retencions a la B10, trànsit dens a la B20, a la C58 i cues a la C59 a Caldes de Montbui. A Girona està tallada la G660 entre la Bisbal de l'Empordà i Calonge per un incendi de vegetació. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribin dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts per terratrèmol s'eleva a 29, segons el Ministeri d'Exterior. I segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sinistre ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar més de 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants. Ho ha fet a l'Avinguda Gaudí i van aplegar més de 50.000 persones. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que avui poden tornar a arribar als 38 graus a la plana de Lleida. Se situaran per sobre dels 35 a l'interior. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona demanant a la població que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen en el foc amb 15 dotacions, 3 de les quals aèries. La J660 està tallada per seguretat a causa del fum. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
1: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
0: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la AP7 i la AP2 en un context de congestió i sinistralitat creixent, sobretot a la AP7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i està previst que arribin demà a Madrid i abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. En esports, Espanya ja és a 8 de final pel Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700 i pel que fa al temps s'espera un nou repunt de la temperatura amb màximes que avui tornaran a superar els 37 o 38 a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. En té la darrera hora, des de Televisió de Costa Brava, l'Alba Pairet. Alba, bon dia, què ens pots explicar?
2: Hola, bon dia. Doncs ara mateix hi treballen 24 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris i l'incendi, segons els bombers, evoluciona contínua per bé i provoca focus secundaris. Com explicaves, doncs, aquest matí s'ha enviat l'alerta de protecció civil per l'incendi a la Bisbal per demanar el confinament a la zona.

0: zona del barri de Sant Pol i la casa de colònies Pou del Glaç, on hi ha els nens i nenes que estan en aquesta casa de colònies, i des de l'Ajuntament ens explica que tots estan bé i s'estan coordinant amb els bombers per aquest incendi, i a més, doncs, també, si cal, podrien allotjar més si fes falta.
1: Alba Pairet, gràcies per aquesta darrera hora. N'anirem informant els propers butlletins. Adéu-siau. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i demana contundència contra tinença d'armes i tràfic de drogues. L'escoltem.
2: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furt, si estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Policia Nacional ha desarticulat una trama de suplantació d'identitat per afavorir l'accés al mercat laboral de dones migrants en situació irregular. L'operatiu s'ha saldat amb 5 dones detingudes, 4 a Barcelona i una a Lleida. Segons la investigació, dones amb permís de residència i feina formalitzaven contractes com a cuidadores de gent gran, però després que anava realment als domicilis eren algunes altres dones en situació irregular. La investigació va començar rondo un avís d'inspecció de treball. Alguna de les persones ateses eren gent gran, vulnerable i, en alguns casos, malalts d'Alzheimer. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: anar amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Crema sense control un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d'Empordà, però que la tramuntana està estenent a ritme vertiginós. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per contenir un foc que ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran Garcia, tem pels focus secundaris que s'estan multiplicant.
3: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aeris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
2: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat tant per les altes temperatures com per l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35-36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot, el diumenge.

0: diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a trets aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
2: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
1: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella.
2: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
3: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
1: Cridar la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos a l'eclipsi solar del 12 d'agost.
2: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
1: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
2: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
1: Els esports, Toni Castro. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i està tot a punt.
4: Primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
1: Al control de so, Toni Sánchez, a la coordinació, José Gallardo. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Fins a 3 incendis de vegetació cremen ara mateix a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. El foc ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. Estem per la seva extensió. De fet, ja hi ha diversos focus secundaris i també per la proximitat al massís de les Gavarres, degut a la forta tramuntana que bufa. La forta fumera és, a més, molt visible des dels municipis propers. A l'extinció del foc treballen una seixantena de dotacions als bombers, 6 de les quals aèries. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet, bon dia.
6: Bon dia, doncs mireu, ara mateix m'enganxeu que ens està arribant una alerta que també s'amplia a Sant Antoni de Calonge aquest confinament. Dèieu això, que també s'acabaran, ens confirmaven que s'ampliava a una urbanització de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, al Puig de les Arques i Cruïlles, però ara mateix també ens acaba d'arribar aquesta alerta de protecció civil que s'amplia a Calonge i Sant Antoni. Tot això en un incendi a la Bisbal que preocupa molt per aquest fort vent i en total hi ha unes 63 dotacions de bombers que treballen doncs, en aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a quarts de 10 del matí i que encara a hores d'ara la carretera GI660 està tallada per el foc que està tan a prop. Ens ho explicava fa un moment en Ferran García, que és el cap de les operacions.
7: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
6: Aquest incendi de la Bisbal és el que preocupa més, però a hores d'ara també a les comarques gironines hi ha 2 incendis més, un entre Vilademuls i Cornellà del Terri, el Pla de l'Estany, i l'altre a Bescanó. Per tant, ara doncs, preocupa-se pels bombers per aquests 3 incendis, sobretot aquest de la Bisbal d'Empordà, i ara mateix doncs, fa un moment que ens han fet aquesta roda de premsa als mitjans, des del punt de coordinació que és aquí a la piscina municipal, on es veu doncs, tot aquest fum visible en molts punts del Baix Empordà.
1: Gràcies, Alba Pairet, de Televisió de Costa Brava, que està doncs, al peu de la notícia en la zona de l'incendi. Evidentment, tornarem a connectar amb ella tan bon punt es produeixin novetats sobre aquest foc. I pel que fa a un altre d'important, del qual us hem informat les últimes hores, ha quedat estabilitzat aquest matí, en aquest cas, el foc que ha cremat a Canet de Rosselló, a França, i que deixa 6 ferits i 1.700 evacuats.
2: Els càmpings de l'Essent-Marie, la Marina i la Brasília són els més afectats pel foc forestal que ha destruït 280 bungalows i ha obligat a evacuar 1.700 700 persones. D'aquestes, 6 persones, entre les quals un infant, han resultat ferides lleus. També han resultat ferits lleus 2 bombers voluntaris, mentre que 7 policies municipals han estat atesos per intoxicacions lleus per fum. Els equips d'emergència continuen treballant sobre diversos punts calents a la zona. El foc també ha afectat 2 edificis d'una empresa situada al port de Canet.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un menor de 15 anys ha mort aquesta nit a 13 a Barcelona. Es tracta de la 7a víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any. Una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
2: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per animal noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
1: En el capítol de reaccions pel que fa a aquest crim, mentre que el govern condemna rotundament els fets, l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial i el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, que s'ha de fer aquest migdia, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
9: Enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
8: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana, més policies i penes més greus pels delictes de tinença d'armes. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
10: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
8: Ara bé, els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat, mentre el PP ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Albert Batlle, i també de la consellera d'Interior. Això mentre Esquerra Republicana ha demanat al govern municipal que es prioritzin els recursos en seguretat allà on toquen.
1: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi ara mateix és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia, doncs els Mossos han fet una compareixença ara al migdia, s'han emparat en el secret d'actuacions i no han explicat massa detalls. Sí que han afirmat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones, no han determinat quants, es van apropar al jove i li van disparar directament. Tampoc no hi ha detinguts, això sí que ho han explicat, però el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que la mort d'aquest noi és una línia vermella i que no pararan fins a detenir-ne els responsables.
12: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
11: La policia treballa amb la hipòtesi que grups de joves tenen ara més accés i més fàcil a armes i pistoles, perquè Catalunya ha passat de ser productora de marihuana i ja no tant un país de trànsit. I ara hi ha més armes per protegir aquestes substàncies. Refusen, però, parlar de bandes llatines, com fa 20 anys, però sí que admeten que són joves amb una subcultura violenta, han dit. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per a aquells que tinguin armes.
5: Notícies en xarxa.
1: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Científics catalans han aconseguit fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, és a dir, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
14: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com
3: una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
13: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
1: I no deixem la recerca perquè s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans.
2: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixa en els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
15: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
2: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. A partir del 12 de juliol a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi i a finals de setembre se'n sabran els resultats.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Interior demana al públic del Tour de França que aquest cap de setmana porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà més aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà els carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i la capital catalana, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Marc Pijuan.
16: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 2:15 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui per causa del desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
2: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
1: No deixem la mobilitat, però canviem de comarques. El vehicle privat continua sent el principal mode de transport a la Girona i el gironès concentra el 58% dels desplaçaments d'un dia feiner, mentre que el transport públic representa el 6,5% només. És la principal dada de l'enquesta de mobilitat quotidiana que el Departament de Territori ha fet a les 7 comarques gironines. Girona FM, Pau Villafañe.
17: També en destaca que l'ús del vehicle privat s'enfila fins al 66% en cap de setmana i un 34% dels desplaçaments en dia feiner es fan a peu o en bicicleta. Sílvia Paniques, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
18: És una tendència que en les comarques allunyades d'àrees metropolitanes és habitual que el vehicle privat encara s'imposi sobre el transport públic. Per tant, això no fa més que ajudar-nos o ens esperona, no?, com deia al principi, a treballar per crear un transport públic, una xarxa de transport pública competitiva.
17: Paneque també ha explicat que l'enquesta és un requisit imprescindible per l'elaboració del futur pla director de mobilitat de les comarques de Girona per planificar les polítiques dels propers anys.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
2: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: S'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela.
2: L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595 persones, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà l'expedició dels bombers de la Generalitat un cop finalitzada la missió en el marc del mecanisme europeu de protecció civil.
1: I tres ferits per l'accident d'autobús de dimecres a Lleida continuen encara ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova.
2: Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el matí. Les sis persones ingressades a planta es mantenen en situació estable.
1: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també fins a Ponent. Allà la campanya de la pera engega amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. M1FM Ràdio, Pili García.
19: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
20: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril, al voltant de 10 de maig, ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
19: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
1: Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. Avui s'inaugura la botiga oficial i la primera festa del foc i de l'aigua serà demà amb el Templàrium. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
21: Caldes de Montbui ja respira Escaldàrium. Aquesta tarda de partida a les 6 s'inaugura la botiga oficial de la festa amb una tabalada pels carrers del municipi. El plat fort del primer cap de setmana de la festa arribarà demà amb el Templàrium. A les 10 de la nit, els infants i joves tindran la seva festa de foc i aigua adaptada, un espectacle que enguany arriba amb novetats. D'una banda, s'estrena una veu en off que desgranarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle, però també s'estrena una nova peça musical, tal com explica el seu compositor Ramon Soler.
22: El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templàrium l'hem anat fent en paral·lel. Aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll que amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla...
21: Durant el cap de setmana també s'ha organitzat un taller per conèixer els usos de les plantes medicinals o un taller de fotografia de correfocs.
1: I és moment per a la cultura. Estem amb Bryan Adams, el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores per l'inici dels concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
0: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a tres entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
4: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell abans de caçar l'os, hem venut massa
1: cor. I més música, tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, aquí estem escoltant, i també Búhos, Els Cadarres o la Ludwig Band.
2: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
7: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música, doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
1: I un apunt més abans dels esports, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, perquè no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó per fer-ho.
2: El museu no ha rebut la llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, s'ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir.
1: I ara sí, arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ, però ja està tot a punt.
23: Bon dia, Marta, tot a punt. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en aquesta ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour.
24: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos. Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona. Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat i els aficionats també estan a punt.
23: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzabal, amb un doplet i un gol de Pedro Porro, han sigut el combinat entre els 16 millors del món. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas dels quarts de final en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
25: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una que también quiero felicitarle.
23: Calella, ciutat de l'handbol català 2026 i 2027, acollirà la final de la Supercopa de Catalunya a finals del mes d'agost. En categoria masculina, emparellament, Sant Joan d'Espí, Granollers, Sant Vicenç-Barça, i en categoria femenina, Sant Vicenç-Lleida i Mataró, CAC7, Balomano-Granollers. Escoltem el president de la federació, Jaume Fort.
26: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que l'agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
23: I en hoquei, Roc Pujades és nou jugador del Reus Deportiu. L'atacant de Manlleu de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal i firma per a les properes 4 temporades, fins al 30 de juny del 2030.
1: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa, però tornem de seguida. Us actualitzem la informació dels incendis i tenim encara més notícies. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: 9 localitats al Baix Empordà confinades pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica també els focus secundaris. La forta fumera, de fet, es pot veure des de molts municipis propers. Ara estem per la proximitat de les flames al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran García, temps pels focus secundaris, que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran, ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aeris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí, i ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
1: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat per les altes temperatures i l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35-36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a 13 aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
1: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
1: Cridar la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
1: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
1: Els esports, Toni Castro, demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i ja està tot preparat.
6: Tot preparat per una primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
1: Al control de so hi tenim el Toni Sánchez, a la coordinació el José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetats a l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Baix Empordà. En concret, ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, però s'ha estès de manera vertiginosa a causa de la tramuntana que bufa a la zona. Ara mateix hi ha confinats fins a 9 municipis de la comarca de Baix Empordanenca. Són, en concret, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, també Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, com dèiem, a causa de la tramuntana, el fort vent que bufa la zona i que està complicant molt les tasques d'extinció. A més, multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure, a més, des dels municipis propers, des de força quilòmetres més enllà, i estem per la proximitat també d'aquest foc al massís de les Gavarres. És un foc pel qual volem connectar amb la televisió de Costa Brava. Estan allà al peu del centre de control de bombers per a aquest foc, i podem connectar amb Alba Pairet. Molt bon dia, Alba.
7: Hola, molt bon dia.
1: Perdó, amb Joan Parareda. Joan Parareda, bon dia, Joan, disculpa'm.
7: Hola, bon dia des de la Bisbal d'Empordà, concretament. des de la piscina municipal, que és on ha estat el punt de control d'aquest incendi durant tot aquest matí aquí a la Bisbal, i el que ens han dit en atenció aquí a els bombers a vora les dues del migdia és el que preocupava més i que ens centraran més esforços per evitar que aquest incendi creixi i expandeixi, que el que treballen és que els de seguretat com els esquadres tinguin un marge de dues hores doncs, per evacuar els diferents nuclis urbans que estan tallades que es troben en aquest matí de les Gavarres, perquè les flames ja han arribat al matí de les Gavarres, i el que es recomanen és doncs això, a tancar bé els espais, a tancar bé els edificis, les localitats que són prop al foc, perquè no entri el fum al domicili, i també han explicat que la presència d'altres incendis a vora la demarcació fa que no puguin destinar tots els efectius. El que agradaria aquí la Bisbal d'Empordà. Es preveu que al llarg de la tarda doncs, vagin ampliant la informació d'un foc que està originat a 9:15 del matí i que de moment no poden consultar les hectàrees cremades, i que doncs, des de les 4 també s'ha començat a treballar per saber quina podria haver estat la causa d'aquest incendi, que a hores ara crema aquí al matí de la barra, i que aquest municipi és només la Bisbal d'Empordà, que també s'han enviat a l'aigua a les comunitats de l'Aro.
1: Gràcies, Joan Parareda. Tenim problemes per escoltar-te correctament, degut doncs, segurament a la quantitat de persones, de mòbils presents a la zona. Recordem, estan els companys de Televisió de Costa Brava al peu d'aquest incendi que crema des de mig matí a la zona de Sant Antoni, al Baix Empordà. A més, us hem d'actualitzar un altre foc que s'ha declarat a aquesta hora a Gavà, i treballen una desena de mitjans entre aeris i terrestres. De seguida que podem, intentarem anar fins allà per actualitzar-vos la informació en aquests dies doncs, de molt alt risc d'incendi i degut a les altes temperatures que estem vivint.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'altre focus d'atenció avui pel que fa a la informació és la mort d'un menor de 15 anys. Ha estat abatut a trets aquesta nit a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya d'enguany, una xifra que iguala al registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya, i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
1: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Montcarvajal, bon dia.
8: Bon dia. Els Mossos s'emparen en el secret d'actuacions i eviten donar detalls d'aquest fet. Sí que han explicat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones es van dirigir al noi de 15 anys i li van disparar. No hi ha detinguts. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat, però, que s'hi deixaran la pell per atrapar-los.
9: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
8: La policia ha defugit parlar de lluita de bandes com fa 20 anys, però admeten que es tracta de grups amb una subcultura violenta que s'hi han inspirat. Nois i adults també de 30 o 40 anys que tenen accés a pistoles que s'utilitzen per vigilar les plantacions de marihuana. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per qui porti pistoles.
1: Mentre el govern condemna rotundament aquests fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellver, bon dia.
10: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
11: Per enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
10: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
12: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
10: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
0: Notícies en xarxa.
1: Científics catalans han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per fer augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
14: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
5: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
13: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
1: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, és a dir, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo,
16: hem seguit desplegant les 25 mesures als 27 CSIC. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és que en algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIC de Vic, que són dos CSIC, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
15: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIC que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
1: Crida a la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic entre els humans.
4: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però dels humans no. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
17: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades 2 dies abans, durant l'eclipsi i 2 dies després.
4: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
1: I dilluns començaran les obres de climatització a les escoles Bressol Municipals de Badalona. També l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques, tot plegat una inversió de 500.000 euros. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
18: La climatització de les 5 escoles Bressol de Badalona era una assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les associacions de famílies d'alumnes es van començar a mobilitzar a partir de 2023. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
19: Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros... Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament.
18: A banda de la climatització de les escoles Bressol, el govern de Badalona instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
1: Passa un minut de 3:15 i tenim una última hora, un nou incendi forestal que crema a les comarques gironines i que s'assuma al de la Bisbal d'Empordà. En aquest cas, s'ha demanat el confinament de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga per un foc, en aquest cas, a Vilademuls, al Pla de l'Estany.
4: Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població. Els bombers han desviat 3 mitjans aeris i 17 terrestres. El foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat mitjans per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Interior fa una crida al públic del Tour de França perquè porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequades per afrontar les altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i la capital catalana provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Tots els detalls amb Marc Pijuan.
20: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de Ponent, on ha engegat la campanya de la pera, amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM Ràdio, Pili García.
21: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
22: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
21: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
1: Un grup de joves migrants ha pintat aquest matí un mural reivindicatiu antiracista a Reus. Ho ha fet per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L'acte és una resposta a manifestacions de caràcter racista que ha patit els darrers dies un institut de la localitat reusenca. Anem fins allà, a la nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. Una pintada que arriba després de dos dies en què els joves han treballat aspectes com el racisme, la migració, la convivència i els drets humans. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació ara fa uns dies d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, l'alcaldessa de Reus.
3: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
2: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
1: I és moment per a la cultura.

0: avui protagonitzada per Bryan Adams, i és que el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Anem fins allà, Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell.
0: I seguim amb més música. Tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i de festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, a qui escoltem ara mateix, o Búhos, els Catarres i la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música, doncs, puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17, 18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I encara una altra cita musical. Aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison. Hey, where did we go? Days when the rains came. I ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona. Als 81 anys i després de més de 60 de carrera, el conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge, amb homenatges a músics com B.B. King. Abans dels esports, però, us actualitzem la informació relativa als 3 incendis que cremen de manera simultània ara mateix al Baix Empordà. Hi ha més de 45.000 persones confinades a 9 municipis d'aquesta comarca. I ara sí, la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França, ho fa Barcelona amb el Grand Depart i ja està tot a punt.
5: Tot a punt, bon dia, Marta. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Depart del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips que participen en la ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, el belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
6: Tenir la sortida del Grand Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs home, resulta ser una mica aquest tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment tot és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també bueno, és un reconeixement.
5: La selecció espanyola de futbol ja és als 8ens de final del Mundial. Es va classificar després de superar per 3-0 a Àustria. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
7: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por Unai, que también quiero felicitarla.
5: La selecció catalana de futbol sala torna dos anys després en un doble enfrontament a Galícia. La selecció masculina juga aquest vespre a 9:15 al pavelló municipal de Lugo i demà dissabte a 11:15 serà el torn de la femenina. I també en futbol sala el Barça ha anunciat la renovació de Lucas Granda fins al juny del 2029. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho futsal argentí i el curs vinent jugarà com a cedit a les files del Catgas Energia de Santa Coloma. I Marta, en canvi, l'equip blaugrana ha fet oficial la marxa de Fitz.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. S'amplia el confinament a 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal de l'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des de municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. A més, és que hi ha 3 incendis que cremen ara mateix al Baix Empordà. A l'extinció del foc treballen una 60ena de dotacions de bombers. Escoltem el cap d'operacions, Ferran García.
2: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
1: Una altra notícia destacada d'avui, aquest menor de 15 anys mort de trets aquesta nit a Barcelona, que ha esdevingut la 7ena víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat. Un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves al parc de la Pegaso de Barcelona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculats al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Josep Lluís Trapero és el director general dels Mossos.
3: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtim, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, has deixat la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
1: I crida la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És un projecte que es diu Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través de rellotges intel·ligents.

0: I aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison, ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona, als 81 anys i després de més de 60 de carrera. El conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge.
1: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
2: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
1: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest divendres 3 de juliol de 2026. L'atur al Maresme experimenta un lleu descens al juny i tanca el mes amb 18.316 persones desocupades. Sergi Ferrer.
4: Tal com recull l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com a aturades al Maresme se situa en 18.316. Tot i aquesta lleu millora, el perfil majoritari de la persona aturada es manté inalterat. Continua sent una dona, 58,35% del total, major de 54 anys, 40,17%, amb estudis secundaris, 68,44%, i en situació d'atur de llarga durada superior als 2 anys, amb un 36%.
1: Detinguts 5 menors com a presumptes autors de l'atac homòfob contra un altre menor al barri de Vistalegre de Mataró. Martí Capçada.
5: Dimarts van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mataró 5 menors que haurien comès la presumpta agressió homòfoba contra un altre menor la nit del 21 de juny al barri de Vistalegre de la capital maresmenca. En concret, se'ls acusa d'un presumpte delicte contra l'exercici de drets fonamentals i llibertats públiques i lesions lleus.
1: Tordera participa diumenge en una nova campanya del Mulla't, Jordi Duran.
6: El proper diumenge, durant el matí, de 9 a 1, l'Associació de Voluntariat instal·larà una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Els beneficis de la venda d'aquests productes també es destinaran a la Fundació Esclerosi Múltiple.
1: I la penya solera barcelonista de Calilla celebra el seu 68è aniversari amb una revetlla popular i un dinar de germanor, Sergi.
4: Dissabte, a partir de les 9 de la nit, tindrà lloc la tradicional revetlla popular al passeig Manuel Puigvert, oberta a tothom, mentre que diumenge l'entitat celebrarà el dinar de germanor, una trobada bienal que reunirà representants de 28 penyes barcelonistes d'arreu del territori.

0: Bona tarda. L'atur al Maresme experimenta un lleu descens al juny i tanca el mes amb 18.316 persones desocupades. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, l'atur registrat al Maresme ha experimentat un lleuger descens durant el mes de juny, amb 15 persones menys inscrites als serveis d'ocupació respecte al maig, és a dir, un 0,08% menys. En termes interanuals, la reducció és del 3,26%, fet que suposa 618 persones aturades menys que fa un any. Aquestes darreres dades situen la taxa d'atur comarcal en el 7,86%, molt similar a la provincial del 7,85 i unes dècimes per sobre de la catalana amb un 7,49%. Tal com recull l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el nombre de persones enregistrades com a aturades al Maresme se situa en 18.316. Tot i aquesta lleu millora, el perfil majoritari de la persona aturada es manté inalterat. Continua sent una dona, 58,35% del total, major de 54 anys, amb un 40,17%, amb estudis secundaris, 68,44%, i en situació d'atur de llarga durada superior als 2 anys, amb un 36%. Com ja és habitual, l'evolució mensual mostra comportaments diferents segons el sexe. Mentre que l'atur masculí disminueix un 0,60%, el femení registra un lleuger increment del 0,29%. Malgrat això, la comparativa amb el juny de l'any passat és positiva per als dos col·lectius, amb descensos del 3,32% entre els homes i del 3,22% entre les dones. Per franges d'edat, la variació mensual ha estat moderada. Els únics grups que registren una disminució de l'atur són els de 45 a 54 anys, és a dir, un 1,38% menys, i de 55 a 64 anys, amb un 0,31% menys. En canvi, en la comparativa interanual, l'atur disminueix en totes les franges d'edat, amb l'única excepció de les dones de 25 a 34 anys, que presenten un lleuger increment del 0,08%. L'anàlisi per nivell formatiu evidencia un comportament diferencial del col·lectiu amb estudis postsecundaris. Durant el mes de juny, aquest grup registra un increment de l'atur de l'1,55%, concentrat exclusivament entre les dones, amb un 2,84% més. En termes interanuals, la tendència també és a l'alça, amb un augment del 5,27% de les persones aturades amb estudis postsecundaris. L'increment afecta tant les dones, amb un 6,62% més, com els homes, 3,21% més, i consolida una dinàmica que es manté des de fa pràcticament un any. La xifra de les persones en situació d'atur no ha experimentat cap variació intermensual en els municipis del Masnou, Òrrius i Sant Pol de Mar. En canvi, han augmentat en Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrils, Caldes d'Estrac, Canet de Mar, Dosrius, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. En els 10 últims municipis restants, l'atur ha disminuït. Pineda de Mar, Tordera i Mataró es mantenen com els municipis amb una taxa d'atur més elevada. En el cas de Pineda, arriba al 9,67% i Tordera i Mataró es troben respectivament al 9,60% i 9,49%. Per la seva banda, Cabrera de Mar, Cabrils, Tiana i Alella continuen sent les poblacions maresmenques amb menys desocupació. La seva taxa d'atur no arriba al 5%.
0: Detinguts 5 menors com a presumptes autors a l'atac homòfob contra un altre menor al barri de Vistalegre de Mataró. Martí Capçada, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Així és. Dimarts van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mataró 5 menors que haurien comès la presumpta agressió homòfoba contra un altre menor la nit del 21 de juny al barri de Vistalegre de la capital maresmenca. En concret, se'ls acusa d'un presumpte delicte contra l'exercici de drets fonamentals i llibertats polítiques i també lesions lleus. Com va transcendir en el seu moment, els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny a les festes d'aquest barri, quan la víctima hauria estat increpada per un grup de joves després d'haver-se fet un petó amb un altre noi, segons expliquen els Mossos. Els agressors haurien seguit la víctima durant un tram de camí i un dels nois el va agredir fins que va caure a terra, on més membres del grup el van continuar colpejant mentre proferien insults homòfobs. Dies més tard, i després de les corresponents investigacions i gestions policials dutes a terme pels efectius de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Comissió comissaria de Mataró, els agents van detenir, com diem, 5 nois menors d'edat com a autors de l'atac i van passar a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: Gràcies, i l'OMCE dedica aquest juliol un cupó commemoratiu al desembarcament pirata de Premià, Jordi Duran.
3: El cupó del sorteig de l'11 del dia 13 de juliol, és a dir, d'aquí dues setmanes, estarà dedicat a la festa major dels pirates i premianencs de Premià de Mar. N'ha informat la mateixa organització que aquest dilluns, dia 6, farà amb l'Ajuntament un acte de presentació d'aquesta cupó especial que farà que el dia 13 fins a 5 milions d'exemplars difonguin arreu de l'estat espanyol una imatge de l'emblemàtic esdeveniment que enguany compleix els 30 anys. A l'acte, que es farà a l'Ajuntament premianenc dilluns a les 10 del matí, hi vindrà Àngel Ávila, sotsdelegat de l'11 a Catalunya, i Elisabetta Marín, directora de l'11 a Mataró, que lliuraran a l'alcalde Rafa Navarro una reproducció marcada del cupó.
0: Gràcies. Canviant de qüestions, convocada a Palafolls una mobilització contra la benzinera al carrer Passada aquest diumenge, amb tall de trànsit de la carretera d'accés a la Costa Brava, Marc Ferri.
4: El col·lectiu de veïns que suposa la construcció d'una estació de servei de Plain Oil a l'entrada de Palafolls ha convocat una manifestació per aquest diumenge a la tarda a partir de les 6 a la nova rotonda d'accés a Palafolls situada just davant del solar on es preveu la instal·lació. La jornada està concebuda per ser reivindicativa i lúdica i per això comptarà amb la col·laboració de tractors que ajudaran a tallar la carretera d'accés a la Costa Brava amb hora punta a partir de les 6, amb xiulets, samarretes, pancartes i també amb la participació dels diables de Palafolls que se sumen a la protesta. El portaveu del grup de veïns afectats, David Melgar, explica que el malestar neix del perill que suposa manipular líquids inflamables a tocar dels habitatges, a més dels problemes de contaminació lumínica, gasos i sorolls que generaria una activitat oberta 24 hores al dia en una zona residencial. Durant aquest mes, el col·lectiu ha recollit centenars de signatures, ha contractat un advocat expert en urbanisme per tal de presentar al·legacions i també ha omplert els balcons dels barris de Palafolls amb pancartes de protesta.
5: Nuestras reivindicaciones siguen siendo las mismas. Hemos incluido alguna por el camino porque creemos que no solo queremos que no haya una basura en la calle pasada 15, sino que lo que nosotros estamos sufriendo para que nuestra vida no se vea alterada por una gasolinera con todos los agravantes que lleva a nivel de contaminación acústica, de gases que se desprenden, etc. Al resto del municipio y que no se instalara ninguna actividad económica que pudiera tensar la convivencia con los vecinos.
4: La manifestació d'aquest diumenge també es manté com a eina de pressió i per tal de demanar al consistori palafollent que blindi tot el municipi per evitar que cap altra zona residencial de Palafolls hagi de patir la instal·lació d'activitats que tensin la convivència.
0: I encara a Palafolls multen per equivocació una desena de vehicles de les zones exclusives per a residents que sí que podien estacionar-hi. Que seguim amb en Marc Ferri.
4: Ja fa més de dues setmanes que han entrat en funcionament les zones verdes d'estacionament regulat i reservades als vehicles que tributen l'impost de circulació a Palafolls i estan al corrent de pagament. Durant aquests primers dies, però, la policia ja ha sancionat per error una desena de vehicles que sí que compleixen tots els requisits per estacionar-hi. L'origen del problema és una incidència en el programa informàtic que gestiona el sistema de control de les places. Des de l'any passat, la policia disposa d'un sistema de càmeres instal·lat als vehicles patrulla que llegeix automàticament les matrícules dels cotxes estacionats a les zones verdes. El sistema comprova si el vehicle està autoritzat per aparcar-hi, verificant que paga l'impost de circulació a Palafolls i que no té rebuts pendents. Segons ha explicat el mateix cos policial, el programa ha patit problemes de configuració i de sincronització amb les dades, fet que ha provocat que alguns vehicles autoritzats fossin identificats erròniament com a infractors i acabessin rebent una denúncia. Marta López és sergenta de la Policia Local de Palafolls.
6: S'han detectat errades el dispositiu mòbil que utilitza la policia local per enregistrar les matrícules i que disposa del cens actualitzat ha donat errades que nosaltres hem traslladat a l'empresa que subministra aquest servei per tal de que siguin subsanades el més aviat possible. Per resoldre aquest problema s'han d'adreçar a la policia local i automàticament aquestes denúncies, un cop comprovat que efectivament estan al cens, seran anul·lades.
4: Aquests errors són puntuals, una desena, segons el cos, i la policia confia en aquest sistema per controlar les zones verdes del municipi. La policia local assegura que les incidències ja s'estan revisant i recorda que qualsevol conductor que consideri que ha estat sancionat per aquest motiu només ha d'adreçar-se a la caserna, allà es comprovarà la situació i si es confirma que la multa és conseqüència de l'error informàtic, la denúncia quedarà anul·lada de manera immediata sense necessitat de presentar al·legacions.
0: La llibreria La Llopa de Calella se suma al projecte de llibreries independents de la 22 de Girona. Sergi Ferrer.
1: Així és, nova etapa després de gairebé 50 anys d'història. Xavier Gamell i Lluís Vila han formalitzat el traspàs de La Llopa a la llibreria 22 de Girona, integrada en el projecte de llibreries independents que impulsa conjuntament amb la cooperativa Abacus. La preocupació pel futur de La Llopa feia temps que acompanyava Xavier Gamell i Lluís Vila davant l'arribada de la seva jubilació i constatant que no hi havia relleu generacional de portes endins. La solució l'han trobat a la llibreria 22 i la cooperativa Abacus, que impulsa una xarxa de llibreries independents, de la qual ja forma part la Quart Creixent de Palma. Els seus responsables van assumir la direcció de l'establiment el passat 23 de juny, fent efectiu el traspàs del negoci. Segons ha explicat a Xavier Gamell, l'objectiu principal sempre ha estat garantir el futur de La Llopa més enllà dels seus fundadors.
7: La gent del carrer no nota cap diferència perquè s'ha traspassat el nom, la història, la manera de fer, el personal, tot s'ha traspassat. Però amb això, els històrics ja podíem dormir tranquils, perquè si ens venia un patatús deixàvem les coses arreglades i aquest era el motiu fonamental, diríem, no? Assegurar que això, des d'ara i en el futur, pugui tenir una continuïtat.
1: La llibreria mantindrà la marca, l'equip humà actual i la línia de treball que l'han caracteritzat durant gairebé 50 anys. A més, Gamell destaca la solvència del projecte empresarial que hi ha al darrere de l'operació.
7: És un acord amb la llibreria internacional que assumeixen a partir d'ara la direcció i en garanteixen la continuïtat. A més, al darrere hi ha la solvència, per entendre'ns d'alguna manera, de Bacus. I llavors dius, ostres, amb un tiro mates dos per dalt, diríem, no?
1: En una carta adreçada a clients i amics, Gamell i Vila recorden els orígens de La Llopa, oberta al desembre de 1976, quan encara hi havia molt camí per recórrer la promoció del llibre en català. També expressen el seu agraïment als lectors i als treballadors que han ajudat a consolidar el projecte com un referent cultural de Calella i l'Alt Maresme. La presentació pública de la nova etapa de La Llopa es farà el pròxim 9 de juliol a la mateixa llibreria en un acte obert al públic.
0: Gràcies. I Tordera participa diumenge en una nova campanya del Mulla't, Jordi Duran.
3: Doncs sí, Tordera s'adhereix un estiu més i de la mà de l'Associació de Voluntariat al Mulla't per l'esclerosi múltiple. El proper diumenge, durant el matí, de 9 a 1, l'Associació de Voluntariat instal·larà una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Els beneficis de la venda d'aquests productes també s'estiraran a la Fundació Esclerosi Múltiple. Ho explica Manel Salvador, de l'Associació de Voluntariat.
8: També s'accepten donacions directament, fan una donació. Tot aquest conjunt lo farem, fem una transferència a la compte de la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. Després la recaudació que se fa aquest dia a les dues piscines municipals que hauran obertes, Masomora i la del centre. També ens fan una transferència a l'Associació del Voluntariat i nosaltres també lo afegim a lo que nosaltres hem recollit aquest dia.
3: Però com per comentava, per fer aquests donatius, perdoneu, a les piscines, la piscina Tordera està situada a la carretera de l'estació, sense número, al vell mig de l'illa de la Tordera, al costat de les instal·lacions del camp municipal d'esports i del Prudenci Bertrana. Aquest equipament disposa de 3 piscines de diferents profunditats i mides i disposa de serveis de vestidor, zona de bar i zona enjardinada. També és pública la piscina situada a l'urbanització de Masmora, al carrer de la Sotzena, a l'equipament on també hi ha el local social de l'urbanització on es podran fer les donacions.
0: Gràcies. I la penya solera barcelonista... Disculpeu, la penya solera barcelonista de Calella celebra el seu 68è aniversari amb una revetlla popular i un dinar de germanor. Sergi.
1: Sí, dissabte a partir de les 9 de la nit tindrà lloc la tradicional revetlla popular al passeig Manuel Puigvert, oberta a tothom, mentre que diumenge l'entitat celebrarà el dinar de germanor, una trobada bienal que reunirà representants de 28 penyes barcelonistes d'arreu del territori. La revetlla començarà aquest dissabte al vespre amb una actuació dels alumnes de dansa de la fàbrica Llobet dirigits per Laia Ferrer. Tot seguit el protagonisme serà per la música i el ball en directe amb el Christian Domènech Trio, formació a més que enguany incorpora un tercer músic. Durant tota la nit hi haurà servei de bar gestionat per la confraria de Setmana Santa de Calella amb menjar i begudes. El president de la penya solera barcelonista de Calella, Isidre Argelés, ha explicat que la revetlla és una de les activitats més especials de l'entitat perquè serveix per celebrar un nou aniversari d'una penya amb una trajectòria única.
9: Estem molt satisfets de poder celebrar aquest dissabte i diumenge el 68 aniversari, cosa que és molt, molt, molt important, molt important, perquè som la novena penya mundial.
1: Més enllà de la revetlla, diumenge tindrà lloc el tradicional dinar de germanor que la penya organitza cada 2 anys. En aquesta edició hi assistiran representants de 28 penyes barcelonistes.
0: Més temes. L'Orfeó Parroquial, el Delme, celebra el seu tradicional concert d'estiu a Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada.
2: Doncs sí, Gemma, com tu bé dius, l'Orfeó Parroquial al Delme tornarà a omplir de música l'església de Sant Vicenç de Montalt aquest dissabte 4 de juliol amb una nova edició del seu concert d'estiu, una de les cites culturals habitual del calendari estiuenc del municipi. L'actuació començarà a 9:45 del vespre i l'entrada serà gratuïta. El concert comptarà amb la participació de l'Orfeó Parroquial al Delme, que enguany celebra 82 anys cantant, i també del grup Coràlia, en una vetllada que combinarà música coral i esperit estiuenc en un espai tan emblemàtic com l'església parroquial. L'activitat està organitzada per l'Orfeó amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i la parròquia de Sant Vicenç.
0: En cultura, el Nomad Festival obre portes avui a Malgrat de Mar amb una aposta clara per les activitats infantils. Laura Téllez.
10: La 5a edició del Nomad Festival obrirà portes avui a les 6 de la tarda al Parc Francesc Macià. La proposta torna a incloure enguany concerts i altres espectacles, una zona de food trucks i un mercat amb estants de dissenyadors locals, projectes d'art, joieria artesanal i complements. Jordi Lluís Ferrer, regidor de Turisme, destaca que enguany hi ha una aposta clara pel petit Nomad, que programa activitats i espectacles pensats per als infants.
11: Hem treballat molt l'aspecte del petit Nomad, que s'ha engrandit bastant, no?, el petit Nomad. Aquí treballem molt tot aquest aspecte sensorial, tot l'aspecte tàctil, de jugar amb tot el que és el món dels infants, i ho deia, no?, l'espectacle de màgia, el taller de mandales amb aquest taller infantil de mandales de colors, on ells creen unes peces úniques en fils, en formes, en colors. És molt manipulatiu, per dir-ho així, no? Després també tenim els jocs de fusta gegants, espectacles de màgia familiar, que és un aspecte que no volem abandonar mai, no?, perquè tot això també ho anem lligant amb altres coses.
10: El Nomad Festival d'enguany també inclou tributs a Melendi i Fito i Fitipaldis, vespreig de rumba i l'actuació del DJ Peñafil. Ferrer recorda que aquest disjockey és molt gran i que surt de l'Espai Jove.
11: Ja l'any passat havíem parlat amb ells i va venir per primera vegada un disjockey de Malgrat, un noi que surt de l'Espai Jove, un noi que surt de tota aquesta feina que s'està fent amb joventut i que va començar fent classes i fent cursos a joventut, i és el Jorge Peñafiel, i estarà 2 dies, i això ens fa molta il·lusió, de veritat. Ell farà el tancament del festival. Per mi, a tots, és una novetat important. També repetim el bingo musical i, com no, una cosa que ja anem treballant molt, allò que diem els vesprets, que es diuen Casa dels Tardeos, no?, que en aquest cas tenim un dedicat a Melendi el divendres, i el dissabte és dedicat a Fito i Fitipaldis. Jo penso que és un festival que s'està consolidant, no?
10: El regidor de Turisme assegura que els objectius del festival són, d'una banda, convertir Malgrat de Mar en un punt de referència cultural, musical, familiar i de mercat, i de l'altra, ser un espai de trobada per a les persones.
11: El tornem a organitzar amb l'objectiu claríssim, no?, d'esdevenir un punt de referència tant a nivell no només cultural, sinó que diria musical, diria familiar, diria fins i tot de mercat, i que Malgrat de Mar estigui, diguem-ne, en el mapa, no?, i que a més a més ompli molt les expectatives de molta gent. Jo penso que és un festival on la gent es troba, on ve a trobar-se, on ve a parlar, i és, ho deia l'altre dia un amic meu i em va agradar molt la frase, és que, Jordi, l'estiu comença ara. Diu, almenys per la meva família comença ara, perquè veurem uns amics que ens veiem un cop l'any, però ens veiem al Nomad, i fa 5 anys que es fa el Nomad, i fa 5 vegades que ens veiem.
10: El Nomad Festival obrirà portes avui a les 6 de la tarda, tant aquest divendres com demà dissabte. L'horari d'obertura s'allargarà fins les 2 de la matinada. Diumenge el recinte estarà obert de 5 de la tarda a la mitjanit. L'accés al festival és gratuït, però cal reservar entrada de manera anticipada per garantir una millor organització i controlar l'aforament.
0: Gràcies. I la Festa Major La Minerva a Llavaneres reforça la programació jove amb música, jocs i una banyada nocturna. Martí Capçada.
2: Així és, la Festa Major tornarà a reservar un espai destacat pel públic jove amb una programació específica que combinarà música, creativitat, jocs i activitats refrescants. A més de la tradicional nit jove, el programa incorpora aquest any 5 propostes pensades especialment pels més joves. Un karaoke al Parc de Can Rivière, un taller de samarretes de Festa Major, la gimcama anomenada la Can Riada, una tarda jove i la banyada nocturna a la piscina municipal. Les activitats activitats començaran divendres 10 de juliol amb una tarda de karaoke oberta a tothom al Parc de Can Rivière i continuaran dimarts amb el taller de samarretes adreçats a infants a partir de 6 anys perquè puguin dissenyar la seva pròpia peça per lluir durant la festa. El dijous serà el torn de la gimcama jove al Parc de Sant Pere, una activitat per equips que posarà a prova l'enginy dels participants i que també inclourà premis pels guanyadors. La programació culminarà el diumenge amb una de les cites més esperades, la banyada nocturna a la piscina municipal amb música de Humes DJ i entrada reservada per joves nascuts a partir del 2010. Per participar en algunes d'aquestes activitats, com per exemple el taller de samarretes, la gimcama o la banyada nocturna, caldrà fer inscripció prèvia dins dels terminis establerts.
0: En esports, prop de 200 esportistes seran guardonats a la Gala de l'Esport de Malgrat de Mar, que tindrà lloc aquest dissabte. Laura Téllez.
10: La tercera Gala de l'Esport reconeixerà 15 esportistes malgratencs de manera individual i 16 equips locals. L'Ajuntament de Malgrat de Mar, a més, lliurarà un guardó a 3 esportistes del municipi que fan esport fora del poble. En total, 191 esportistes pujaran damunt l'escenari que es muntarà al pavelló Germans Margall aquest dissabte al vespre per rebre un reconeixement esportiu. Miquel Àngel Ruiz, regidor d'Esports, assegura que del que es tracta és de premiar l'excel·lència esportiva, no només pels resultats obtinguts, sinó per l'actitud i constància.
12: La Festa de l'Esport és sobretot que les entitats puguin premiar els seus esportistes que durant tot l'any han estat fent una campanya especial. Aquí no es tracta de que l'equip o guanyi o no guanyi, es tracta de tot en conjunt tot l'any, que l'actitud d'aquell equip hagi estat de sobresalient, no? Diguéssim. Hi ha alguns esportistes que han destacat més. De fet, com a ajuntament seguim amb allò de premiar a esportistes malgratens que no fan esport a Malgrat. Aquest any tenim 3 esportistes.
10: Ruiz ha avançat que la gala inclourà una novetat, però que és una sorpresa.
12: La Festa de l'Esport, que la farem aquest dissabte 4 de juliol, a 8:15 de la tarda, començarem. Hi ha alguna novetat? Sí, hi ha alguna novetat, però no la podem dir, perquè és una novetat. I això el públic s'ha de trobar allà, al moment. Farem el mateix de sempre, 191 esportistes premiats i, bueno, pues això, que serà una gala molt xula, molt dinàmica i, bueno, jo crec que la novetat que introduïm...
10: El format de gala es manté i està consolidat. Això sí, Ruiz espera poder anar afegint alguna cosa més en cada edició.
12: Es manté aquest format tipus gala, que és cert que aquest any afegim una cosa més, i a veure si cada any es pot afegir una cosa més, perquè crec que és una gala que pot donar per molt, però que de moment l'estem fent d'aquesta manera, la tenim una mica ja, com diguéssim, com consolidada.
10: La tercera gala de l'esport de Malgrat de Mar començarà aquest dissabte a 8:15 del vespre al pavelló Germans Margall i s'allargarà fins les 9 de la nit.
0: I el circuit 3x3 Catalunya Tour d'hoquei patins arriba a Tordera aquest dissabte, Jordi.
3: La moció d'hoquei patins a formatiu viurà un cap de setmana d'alta intensitat aquest dissabte 4 de juliol amb l'arribada del circuit 3x3 de Catalunya Tour a Tordera. Aquesta parada es presenta com una cita clau en el calendari, ja que deixa la competició ben encarada i serveix de preàmbul perfecte abans de la disputa de les finals. Després de l'èxit de les jornades anteriors a Igualada i Manresa, el torneig aterra a un municipi amb una profunda tradició i passió per l'hoquei sobre patins. S'espera que les instal·lacions torderenques s'omplin d'aficionats familiars i sobretot de joves talents disposats a demostrar les seves habilitats en una pista reduïda. El circuit 3x3 Catalunya Tour no és només una competició, sinó una eina estratègica per al coneixement d'hoquei patins. Aquest format reduït s'ha considerat ràpidament com una de les cites de referència de l'esport formatiu a Catalunya gràcies a la seva naturalesa dinàmica. Al jugar amb equips de 3 jugadors de pista més el porter, tots els participants tenen molt més contacte amb la pilota. Les transicions són constants, obligant els joves esportistes a prendre decisions en fraccions de segon i millorant la seva tècnica individual. I també afavoreix un aprenentatge més actiu i redueix el temps d'espera, mantenint alta la motivació de les noves generacions. La jornada de Tordera d'aquest dissabte serà decisiva per anar perfilant els equips que lluitaran pel títol en la darrera fase del circuit. Els organitzadors destaquen que el nivell que hem mostrat fins ara ha superat les expectatives i amb l'arribada a Tordera, el circuit 3x3 Catalunya Tour reafirma el seu compromís amb l'esport base, descentralitzant la competició i portant l'espectacle àgil i vibrant a diferents punts del territori.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això? Quim Serra.
13: Hola, bona tarda. De moment, la situació meteorològica marcada per aquest augment de les temperatures. Avui, de fet, les màximes ja s'han enfilat cap a valors de 33 graus cap a l'àrea del Maresme Nord, de Tordera, per exemple, 32 a Palafolls. Esperem que siguin les màximes, que ja no pugin més, i per les properes hores aquesta tarda s'ha de mantenir el temps estable i assolellat que hem tingut també aquest matí. Demà i demà passat tot continuarà igual, amb unes temperatures que van tirant cap amunt, i ja veurem, estem pendents de com evoluciona la situació meteorològica de cara, sobretot, a la setmana vinent i la següent setmana, ja que alguns mapes ens indiquen que tindrem una patacada de calor important. Ja veurem com evoluciona tot plegat.

0: diumenge, tot i que temperatures que de mica en mica cada dia pujaran una miqueta més.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per avui divendres i també pel cap de setmana. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, avui és divendres i per tant parlarem de cinema, entre altres seccions que ens esperen per endavant. Fins ara, no marxeu.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresme, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, moment de repassar les xarxes socials amb en Martí. Martí, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, Gemma, molt bé, i tu?
2: També contenta, per fi divendres.
3: Home, sí, ja sempre ho dic, els divendres tenen un aura diferent, eh?
2: I tant, estem contents i es nota. Martí, què podem destacar avui al Maresme?
3: Doncs mira, Gemma, al Maresme s'està parlant força de residus i de com fem servir el contenidor gris, ja que una anàlisi feta a la planta de tractament de Mataró ha posat de manifest que la fracció resta i continuen acabant massa residus que no hi haurien d'anar, com per exemple matèria orgànica, roba o envasos. Això vol dir que a casa encara es cometen molts errors a l'hora de separar la brossa, i és que el problema no és menor. Quan aquests residus arriben barrejats a la planta, es poden recuperar en part, però és val a dir que perden qualitat i encareixen el procés i, per tant, dificulten el reciclatge.
2: I en clau internacional, què podem destacar?
3: Doncs bé, xarxes i també els informatius, avui hi ha molta commoció per un nou tiroteig mortal a Barcelona, i és que és el 7è d'aquest any a la ciutat. La víctima és un noi de només 15 anys que va morir aquesta

0: passada nit al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu. Segons les primeres hipòtesis dels Mossos d'Esquadra, el cas podria estar relacionat amb un enfrontament entre bandes llatines, possiblement els Trinitarios i el Barrio 18, que fa temps que es disputen el control d'aquesta zona. Els veïns van alertar el 112 després de sentir trets i veure diversos joves fugint del parc. El cas ha tornat a posar sobre la taula la preocupació per l'augment dels tirotejos i també la presència de bandes organitzades a Barcelona.
1: I el tema curiós del dia?
0: Doncs acabem amb una història que dins de la tragèdia diria que ha deixat una imatge d'esperança. I és que tornem a viatjar cap a Venezuela 8 dies després del doble terratrèmol, on els equips de rescat han aconseguit alliberar amb vida un home que havia quedat atrapat sota la runa d'un edifici. Es tracta d'Hernán Gil, un vigilant de 44 anys, que ha passat, atenció, 183 hores sepultat abans de ser rescatat. L'operació ha durat més de 4 dies i s'ha completat gràcies als túnels que els equips d'emergència han anat obrint entre les restes de l'edifici. Tot apunta que podria ser l'últim supervivent localitzat en vida d'aquesta catàstrofe, que ja deixa més de 2.300 morts i 11.000 ferits. Una història que s'ha convertit, et diria, en un símbol d'esperança enmig d'aquest autèntic desastre.
1: Totalment. Doncs Martí, anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. I què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
0: Doncs avui a l'Ona Maresma agafem una mica el fil conductor d'aquesta notícia tràgica que hem donat de la mort d'aquest noi de 15 anys a Barcelona i us volem preguntar als nostres oients si us sentiu segurs al Maresme, si viviu amb tranquil·litat o bé ja se us comença a despertar aquesta alerta que sembla que ja constantment només sentim desgràcies. Però bueno, per això estem nosaltres, per preguntar-vos-ho a través de Instagram, que podreu respondre amb un sí o bé amb un no.
1: Molt bé, Martí, doncs moltes gràcies. Fins ara.
0: A tu, Gemma, fins ara.

0: avui ens acompanya a l'Ona Maresma en Leonardo Granados, codirector artístic del Festival Poesia i Més, per descobrir una mica més de prop aquest festival de poesia. Endavant, Martí.
1: Doncs sí, Gemma, tu bé ho has dit, avui a l'Ona Maresma hem portat el Leonardo Granados, que ens vindrà a parlar una miqueta d'aquest festival que ja es pot anar a veure des del dia 1 de juliol i estarà obert fins al 12. Així que donem la benvinguda, Leonardo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, primer de tot, gràcies per venir aquí a l'Ona Maresma. Ja em sona que l'any passat també vam fer una petita entrevista, no sé si era amb tu, però aquest any val a dir que el festival arriba a la 21a edició. Quin moment viu ara mateix el festival i amb quina mirada encareu aquesta nova etapa?
2: Doncs el festival, com bé has dit, fa més de 20 anys que es va crear, el va crear Josep Palau i Fabra, i nosaltres estem molt contents d'haver agafat aquest relleu de l'Eduard Escofet amb en Gabriel Ventura i crec que arribem en un bon moment perquè gràcies a la feina de l'Eduard Escofet doncs el festival ha aconseguit tenir un ressò dintre dels festivals de Catalunya i a més s'ha consolidat com un dels millors festivals de poesia del país.
1: Aquest any el Festival Leonardo es presenta com una proposta que vol, segons es diu, obrir la porta a noves realitats. Què significa exactament aquesta idea?
2: Sí, amb el Gabriel parlàvem que vivim en uns temps, no, on és molt difícil imaginar alternatives al present, no? I aleshores per això l'any passat vam iniciar, no, la nostra etapa amb aquell eslògan que era d'un vers del Palau i Fabra que deia que no podem renunciar a les quimeres. I aleshores, doncs, amb el Gabriel ens hem proposat una programació que inclou artistes que ens ajuden a través de la poesia, de la dansa, del teatre, de la música, a imaginar alternatives possibles al nostre present.
1: És a dir, cal posar l'accent aquí, ja que, com tu bé has dit, no és un festival únicament de poesia, sinó que, com diu el títol, és poesia i més, per tant, s'hi podran trobar diferents disciplines. Fins a quin punt es podran experimentar aquestes altres disciplines?
2: Clar, o sigui, nosaltres amb aquest festival ens proposem fer una cosa que, de fet, ja forma part, d'alguna manera, de l'ADN de la tradició catalana, que és barrejar les diferents disciplines, no? Però al final totes atravessades per la poesia, i això forma part, no, de la tradició catalana, perquè tenim molts artistes que no només van ser escriptors o poetes, sinó que també van ser pintors o van ser directors de cinema, i estic parlant, per exemple, de Santiago Rusiñol o Mercè Rodoreda o Víctor Català, però, per exemple, també cinema, exemples més recents, no? Tenim l'Albert Serra, que és director de cinema, però també va fer una instal·lació al Reina Sofia, tenim, per exemple, la Mary Chordà, o tenim l'Enric Casasses, o tenim el Pere Jaume, i crec que això forma part molt de l'esperit del festival, no? Fins i tot per part del mateix Josep Palau i Fabra.
1: Si bé, si no corregeix-me, Leonardo, si l'any passat la programació es vinculava una miqueta més, et diria, en una poesia potser més radical, però enguany parleu de la necessitat de bellesa en un món incert. Per què diríeu que heu volgut posar l'accent aquí?
2: Aviam, jo crec que tots els temps són incerts, no? I tots els temps són difícils. Hi ha un conte, de fet, del Quim Monzó, que es diu Regne Vegetal. La història, no? Han sigut difícils. O potser hi ha hagut moments on feia falta, de sobte, recuperar la brúixola i saber què és allò que realment és important per nosaltres com a comunitat, o com podem recuperar el nord, no? I aleshores ens semblava que la poesia i la bellesa, en tant que sinònimes, són un motor a l'hora de poder gaudir del nostre present i com poder, com et deia, imaginar altres mons possibles, no? Com també diria Mark Fisher.
1: Abans ens has comentat una mica per sobre el tema dels artistes, que hi ha una gran quantitat de professionals que fan possibles aquest festival, però una de les idees que destaqueu és la de donar el mateix espai i els mateixos recursos al que són veus noves i al que són els artistes ja consagrats. Per què creieu que és important fer aquesta aposta?
2: Jo crec que és important perquè es produeixi un veritable relleu generacional i que crec que això també ja està des de la mateixa direcció del festival, no? Perquè d'alguna manera l'Anna Maluquer, que és la directora de la Fundació Palau, és d'una generació més gran que la d'en Gabriel o la meva, i alhora en Gabriel també és d'una generació més gran que la meva, i crec que aquesta riquesa de diàleg ajudar a poder comprendre el món amb més diversitat i punts de vista diferents. I per nosaltres era important poder donar el mateix espai i temps a artistes, no?, que d'alguna manera ja són consolidats, com pot ser la Dolors Miquel, o el Pere Jaume, o l'Albert Roig, però donar la mateixa durada d'espectacle a un poeta jove o una poeta jove que comença o ja porta uns quants poemaris però no té d'alguna manera les mateixes facilitats a l'hora d'accedir a aquests espais, i per nosaltres era bonic, interessant crear aquest espai democràtic.
1: Per tothom qui ens estigui escoltant i ja se li comença a fer una miqueta la boca aigua d'aquest festival, val a dir, espero no deixar-me en cap, ho tinc aquí apuntat, que el festival es reparteix entre, atenció, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol, Vilassar, Dosrius, Mataró, Alella i Caldes d'Estrac. Què diries que aporta aquesta dimensió comarcal al projecte?
2: Jo crec que aporta el fet de poder visitar tots aquests pobles, que són cadascun preciosos en la seva diversitat, i el fet de poder pelegrinar pel territori, que crec que és una idea que em sembla maca i que també ja feien els poetes abans, i d'alguna manera descentralitzar, no?, la cultura catalana de Barcelona i poder estendre aquest centre neuràlgic.
1: Una altra voluntat clara que teniu com a festival és arribar a públics nous, especialment els més joves, que potser desconeixen una mica més aquest món. Com es pot fer atractiu un festival de poesia, en aquest cas, a persones que potser no hi han tingut mai una primera toma de contacte?
2: Jo crec que el primer de tot és no abaratir d'alguna manera els espectacles, no? Perquè sovint, quan pensem en apropar-nos a la gent jove, s'entén com a sinònim de fer propostes més accessibles o fer propostes més ràpides, immediates, no sé com dir-ho, perquè d'alguna manera allò els capti. Jo crec que la manera d'apropar-nos, almenys com ho hem encarat amb en Gabriel, és intentant portar propostes que realment poden interpel·lar-los, perquè hi ha artistes, com et deia, de 25, 30 anys, 20, però també hi ha artistes consolidats d'una edat més avançada. I crec que el bonic és que algú, no, jove, que pugui arribar a aquest festival i que, per exemple, vagi a veure un recital del Jordi Bossoms o el Guillem Gavaldà, es quedi després a veure una gran poeta, per exemple, com és l'Àngela Segovia, que és d'una altra generació, i crear aquests ponts i diàlegs.
1: I ara que parles de tot aquest ventall d'opcions que oferiu, recordar que la programació combina recitals, concerts, conferències, teatre, tallers familiars i fins i tot sessions de DJ. És a dir, una mica, suposo que busqueu que el públic pugui entrar al festival des de molts llocs diferents, no? Com bé has explicat.
2: Totalment, no? O sigui, per nosaltres és... La idea que teníem era com voler fer que un festival de poesia fos igual de guai que anar al Primavera Sound, no? I, per tant, si un canal d'accés potser no és tan atractiu, potser una altra porta pot ser més amable, no sé. Crec que la diversitat està molt bé.
1: Després de més de 20 anys de trajectòria, com hem dit al principi, què creieu que ha portat el Poesia i Més al panorama cultural del Maresme i també el de la poesia catalana contemporània? Una pregunta una mica més intensa, potser, ara.
2: Jo crec que el festival ha aconseguit consolidar-se com el gran festival d'estiu de la poesia, no? Perquè normalment l'estiu l'associem als festivals de música, que també n'hi ha molts i són molt importants, però també la poesia pot ser un espai de gaudi i de relax, fins i tot, a l'hora de poder gaudir de l'estiu i poder gaudir de propostes, no?, que et trasbalsin o t'emocionin o et facin passar-t'ho bé. I el festival ha aconseguit que, d'alguna manera, la nòmina de poetes que hi ha a Catalunya pugui poder anar a aquest festival i de gaudir i, d'alguna manera, posar una part, no?, del seu art en aquest festival.
1: Molt bé, doncs, i, aquí a la ràdio malauradament tenim el temps molt comptat, però crec que ha quedat molt clar la idea d'aquest festival i ens sumem a aquesta proposta cultural. Per acabar, tenim 30 segons, més o menys. Si haguessis de convèncer algú a venir al festival, què els hi diries?
2: Jo els hi diria que és una bona oportunitat de sortir de Barcelona, que a més fa molta calor, poder anar al Maresme, poder anar a la platja, poder anar a escoltar un recital o un concert i poder fer-te una cervesa allà vora el mar i poder gaudir de totes aquestes propostes tan diverses.
1: Leonardo Granados, codirector artístic del festival, moltes gràcies per venir a l'Ona Maresme i molts èxits, que segur que anirà molt i molt bé aquest festival. Gràcies per venir.
2: No, gràcies a tu.
0: Doncs seguim avançant. Vinga, moment del tal dia com avui amb en Jordi Duran. Jordi, bona tarda.
3: Molt bona tarda, Gemma.
0: Comencem felicitant a les personalitats que avui fan anys.
3: Mira, avui fan any Tom Cruise, que fa aquests 64 anys, i qui no coneix a Tom Cruise, un dels actors i productors més taquillers i icònics, a través de la història de Hollywood, que el podeu conèixer sobretot per la Missió Impossible, és especialment conegut per la seva insistència perquè ell sempre vol rodar les escenes d'acció més perilloses i no vol buscar dobles. També, avui és l'aniversari de Sebastian Vettel, avui fa 39 anys, l'expilot d'Alemany de Fórmula 1, que és una llegenda, ha guanyat 4 campions del món consecutius, i a dia d'avui encara conserva el rècord de ser el campió mundial més jove de la història, amb només 23 anys que el va guanyar. També avui faria anys Franz Kafka, que és un dels escriptors més excepcionals i influents de la literatura universal. Gemma, avui és un dia internacional, he trobat que és el Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic, que és una data assenyalada a l'agenda ecologista mundial per conscienciar sobre la necessitat de reduir l'ús d'aquest material d'un sol ús, que pot trigar més de centenars d'anys en degradar-se, i fomentar el consum responsable i sostenible.
0: Important, des de l'Ona Maresme sí, sí. Enviem aquest missatge que porteu doncs les bosses de casa o utilitzeu doncs una bossa doncs de tela, i així doncs no generem tants de residus, eh?
3: I tant. Quan vas a comprar, Gemma, utilitzes aquestes bosses ja reutilitzables o agafes d'allà al supermercat?
0: Quan compro poca cosa, directament ho poso dins el bolso, sense bossa, i si no, si expressament haig de comprar més coses, sí que agafo alguna bossa que tinc a casa, o un cistell.
3: Sempre amb aquelles bosses que donaven abans antics al supermercat, però que són com de tela que sí, encara duren, amb allò sempre va perfecte.
0: Una tote bag, eh?
3: Sí, pràcticament.
0: Molt bé,
3: Gemma, si vols,
0: més cosetes.
3: Anem a passar a aquestes efemèrides històriques, i és que el 1886 neix el primer automòbil modern. Avui, un 3 de juliol, l'enginyer alemany Karl Benz va presentar per primera vegada al públic el Benz Patent Motorwagen. Aquest invent de tres rodes està considerat oficialment el primer automòbil de la història dissenyat específicament per funcionar amb un motor de combustió interna, el que passava que la màxima velocitat només era de 16 km per hora.
0: Anava valent, a poc a poc, què més passava?
3: El 1985 es va estrenar El retorn al futur, i va arribar als cinemes dels Estats Units, una de les millors pel·lícules de ciència-ficció més llegendàries de la cultura pop. Les aventures espaciotemporals de Marty McFly i Dr. Brown al bord de l'icònic cotxe de DeLorean va marcar tota una generació i va ser l'èxit de la taquilla d'aquell any. Vas arribar, bueno, has vist aquella pel·lícula?
0: Uf, no. No.
3: Home,
0: no.
3: És mítica.
0: Crec que no l'he vist, eh? Crec que no.
3: Són de les pel·lícules, Gemma, que t'has de veure almenys algun cop per ficar el tic a la llista de pel·lícules icòniques.
0: Doncs em prenc nota i la veuré aquest cap de setmana si no tinc gaire cosa a fer. Una altra efemèride important, aquesta que ve ara.
3: Sí, he deixat l'última per la més important, i és que el 2005, tampoc fa gairebé tant, entra en vigor la llei històrica per legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe. Aquí a Espanya va convertir el país en el tercer de tot el món en fer-ho a nivell nacional, fer un salt de gegant en la lluita pels drets civils, just en un mes que també s'està fent aquest mes de l'orgull.
0: Molt bé, perfecte. Doncs interessant també conèixer aquesta efemèride històrica. I l'efemèride musical, de què tracta?
3: Mira, doncs és que el 2001 Destiny Child va llançar Bootylicious, que és un tema de R&B, de pop urbà, que aquest grup format per Beyoncé, Kelly Rowland i Michelle Williams tenia un ritme tan encomanadís que va tenir un impacte molt gran en la cultura popular, que la paraula Bootylicious, és a dir, el títol de la cançó, va acabar sent afegida oficialment al prestigiós diccionari d'Oxford pocs anys després.
0: Per tant, estem dient que aquesta paraula té un significat en concret, no? No només és el títol d'una cançó.
3: Sí, correcte, va acabar sent com dir que tens un cos molt bonic, que diguem-ho així.
0: Mira, de fet, si ho busquem a internet, booty és cool, i licious és deliciós, per tant...
3: ens podem imaginar, ho he intentat dir una mica en general, però sí, arribaria a ser això.
0: Bueno, que tindria uns glutis espectaculars, no podríem dir què significa.
3: Sí, unes natges boniques.
0: Molt bé, m'encanta aquesta paraula, natges, la trobo en català com molt, molt divertida.
3: Sí,
0: no?
3: Sí.
0: Nalgues és com en castellà, no, nalgues,
3: natges,
0: no?
3: Natges m'agrada més.
0: Natges per riure. Molt bé, doncs amb aquesta cançó de les Destiny Child arribarem al punt de 57. Gràcies, Jordi. Fins ara.
3: Gràcies, Gemma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'incendi de la Bisbal afecta unes 250 hectàrees i la hipòtesi de l'origen és un treball mecànic en una carretera. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control i està fora de capacitat d'extinció. La resposta està debilitada per dos incendis més en aquesta demarcació. S'ha confinat 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació que està en aquesta zona, i és que la tramuntana que bufa està complicant molt les tasques d'extinció i multiplicar els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers. Protecció Civil, important aquest fet, demana que es posposin els desplaçaments al Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany des de l'àrea metropolitana per evitar dificultar les tasques d'extinció. Diuen els bombers que la descongestió de les carreteres és essencial per garantir una resposta efectiva dels serveis d'emergències. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afirma que està preocupat i una mica emprenyat davant de l'enèsim tiroteig a Barcelona, el setè aquest any. Ha passat aquesta passada nit al carrer Portugal, al parc de la Pegaso, arran d'un enfrontament de bandes llatines, i ha deixat, recordem, un adolescent de 15 anys mort. En una entrevista a RAC1, Collboni ha tornat a demanar més presència policial i enduriment de penes.
2: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa, i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: Encara en relació a Barcelona, el tram Besòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. I les germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac Andic han assegurat avui al jutjat de Martorell que investiga la mort de l'empresari que els tres germans eren conscients i estaven d'acord en el repartiment de l'herència del seu pare i la intenció d'ell de crear una fundació benèfica. Totes dues han declarat com a testimonis i han defensat el seu germà. Andic estava d'acord amb aquest repartiment que volia el seu pare, al contrari del que s'ha publicat últimament. I demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Gran Depart. La primera etapa, que començarà a les 5 de la tarda, serà amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres en sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers en una etapa històrica.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4: I tot seguit, quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats.

0: Valls, què ens expliques avui?
1: Avui, per acabar la setmana, Gemma, en el nostre particular viatge en el temps, anem fins a un altre article de la revista Reporter del juliol de l'any 94, en aquest cas. I parlem de política perquè el ple de Malgrat d'aquell mes va acabar, atenció, amb insults i agressions entre el públic. El ple de l'Ajuntament de Malgrat de Mar va acabar amb agressions i insults entre un militant del Partit Popular i un altre d'Esquerra, després que l'alcaldessa Conxita Campoy aixequés la sessió perquè el pare d'un regidor del Partit Popular, Antonio Tagua, la va insultar en el torn de precs i preguntes. El regidor Joan Carles Tagua va abandonar el ple davant de les manifestacions del seu pare, que no va voler marxar tot i la petició del seu fill. Malgrat la mediació d'alguns regidors, el militant del Partit Popular, José Hato, i el d'Esquerra Republicana, Francesc Carril, no van fer les paus i van sortir de l'edifici constitucional a insultar-se. Tal com indica l'escrit, la discussió entre Hato i Carril es va produir perquè el militant d'Esquerra va dir des del públic que el portaveu del Partit Popular, Gonzal Prieto, era un fatxa. Això ho va dir mentre Prieto defensava dues mocions d'urgència presentades pel grup del Partit Popular, que finalment va desestimar l'equip de govern, que era format pel Partit Socialista, Esquerra i Iniciativa. Els portaveus de l'equip de govern van coincidir a dir que el Partit Popular va anar al ple a provocar, però Prieto va assegurar tot el contrari. En tot cas, els portaveus dels diferents grups van lamentar els fets, que van qualificar de tristos i de lamentables. Com veieu, doncs, un episodi que no s'hauria de repetir, però que, a vegades, hem de narrar també des dels mitjans de comunicació.
0: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Fins ara. Bé, com sabeu, avui és divendres i quina millor manera d'acabar la setmana que fent un concurs als nostres, a Sergi Ferrer, que ens tens preparat.
2: T'he de dir, Gemma, que ja hi ha gent escrivint pel grup. Imagina't quines ganes té la gent. Ai, aquí el tenim, aquí el tenim. Imagina't les ganes que té la gent de fer aquest concurs.
0: Quina ansietat, eh?
3: Home!
0: En clau positiva, no?
3: Home, sempre, sempre. Ostres, Sergi, mira què he pensat. Posaré el jo i no s'entrarà ningú ara. I veig que estàs atent a totes, eh?
2: Sí, sí. Bueno, us explico una mica, vale? Com ja va ser tradició en aquest programa, tornen els concursos, i com no, avui, presidit per mi, torna el concurs musical. Recordem una mica ràpidament les normes. Sonarà una cançó de qualsevol gènere possible durant uns segons i vosaltres l'haureu d'endevinar. En aquest cas, doncs, juguen els locutors de l'Ona Maresma, que no sé qui tenim per aquí, així m'apunto els noms i porto la puntuació.
4: Hola.
2: Vale, Gemma.
3: Jo estic per aquí, també.
2: Vale. Algú més per aquí?
5: A Tordera també estem preparats.
2: Perfecte, perfecte. I, òbviament, els oients doncs, també poden jugar des de casa. Però, bueno, recordem una mica el nostre funcionament, que per jo donar pas a qui sàpiga la resposta, doncs tornarem a posar en marxa el mètode jo, que ja no cal explicar-lo, és universal, jo diria.
4: El mètode jo.
2: De fet, la primera persona que em surti a mi donaré pas i haurà d'adivinar la cançó. I avui ho farem diferent, jo crec, perquè podreu dir o nom de la cançó, nom de l'artista. I ho dic perquè és una mica difícil, però no impossible avui, d'acord? Només us dono aquesta pista. Generalment seran cançons d'aquestes que sonen, però que costa trobar el títol. Llavors, quan vulgueu, comencem, i el nostre tècnic, en Marçal, doncs, quan vulgui, ja pot posar la primera cançó.
3: Ai, sé quina no, és. Senta la seva notar, però no sé el nom.
2: Gemma Palet.
4: Pump It.
2: Wow. No és Pump It, però quasi. Crec que has dit una versió, si no m'equivoco. És una versió del Black Eyed Peas, el que has dit.
4: Vale.
2: Però la que sona és l'original.
4: Oh.
2: Tornem-la a posar.
5: Wow.
2: En Martí, jo crec que la sabria.
3: És que te la sé cantar, o sigui, sé quina és, però perfectament, sí. Però és que no sóc incapaç de dir-te el nom.
2: Si em dieu la pel·lícula, us ho conto.
4: La pel·lícula?
2: És una cançó que surt a l'inici d'una pel·lícula, doncs, molt famosa.
3: No és de Pulp Fiction, no?
2: És correcte, Martí. Pulp Fiction!
3: Olé!
2: Primer punt per Martí, sí senyor.
3: Hòstia, això sí que no m'ho he vist venir, eh?
2: És l'inici de la pel·lícula. De fet, no us ho he comentat, però bueno, tinc curiositats per si voleu que us les comenti de cada cançó. Jo tiro endavant. És una, tradicionalment, és una cançó de dansa del ventre de la Mediterrània Oriental de principis del segle XX. De fet, el so de la guitarra elèctrica imita en realitat un instrument tradicional anomenat ut, que és similar al laut.
0: Molt bé, curiós, eh? Ara que ho dius sí que té un aire així com oriental.
2: Correcte, sí, sí, sí. Doncs primer punt per Martí, que va al capdavant, però encara podeu remuntar, perquè hi ha bastantes cançons. Anem amb la següent, vinga. Martí, capçada, tens l'oportunitat de seguir avançant al marcador.
3: Ai, perquè mai no és massa tard per tornar a començar. Ai, quin és el nom? Uf, et diré... Ai, quina ràbia, és que la gent me la sap segur a sobre. Et diré sopa de cabra, però no, és que no. Que mala...
2: És sopa de cabra, és
3: sí?
2: Camins. Sí, senyor, sí, senyor.
3: Ai, oh, ai, clar, que burro.
2: Sí, sí, sí. De fet, la melodia principal té una forta influència del folk nord-americà, recordant estils com Bob Dylan i Bruce Springsteen, i Gerard Quintana, líder de la banda, ha confessat que la lletra és una metàfora visual de la incertesa del futur que sentien en separar-se com a banda.
3: Molt bé, doncs un temacle, aquest.
2: Temacle, que, bon, per cert, Martí, dos punts, a veure si remunteu els altres. Ara ve una cançó, us donaré una pista, vale? Perquè no és un nom fàcil de dir, però us sonarà segur. Som-hi. Hòstia, és que en Marçal també posa un segon o menys, eh? Però bé, crec que és Gemma, oi?
0: Sí.
2: No m'equivoco?
0: Sí, sí.
2: Vale, Gemma.
0: C'est moi, Mr. Saxo B.

0: Cançó de l'Alexandra Stan, romanesa, per cert. De fet, el famós solo de saxòfon no el va tocar un músic d'estudi en directe, sinó que es va crear digitalment mitjançant un sampler d'àudio.
1: Super, molt bé, m'encanta.
0: Punts... Gemma, un punt, Martí, dos. Jordi, encara tens temps per remuntar, no et preocupis, perquè a més ara ve un gènere... No us vull donar pistes, però bueno, va, som-hi. Heu anat tan ràpids que no sé ni qui ha escrit. Diria que ha sigut en Jordi.
1: No, després del Martí Capçada, o sigui, pensa, a les 4 i 10, a les 4 i 10 he escrit jo, Jordi, jo, Martí, jo, i ara jo.
0: Doncs fem una cosa, si ho dieu els tres alhora, us sumo un punt als tres, perquè ara mateix no tinc ni idea, us dono la conta enrere i feu...
1: Però és que ara m'he oblidat de la cançó.
2: Sí, jo també.
0: Torneu-la a posar.
3: La dic jo.
1: No, Martí, no siguis dolent.
3: Va, deixem.
1: Una mica més, un segon. Oh. Vale.
3: Ei!
2: Enrique Iglesias! Vale.
0: Bueno, un ja ho ha dit, però va.
3: La diem?
0: Dieu els tres a la va. 3, 2, 1...
3: Bailando!
0: És correcte.
4: Enrique Iglesias!
2: Jo tinc un problema amb aquesta cançó i és que me'n recordo més de la versió de Cracòvia que de l'original.
0: És veritat. Bueno, us comento una mica, sumeu punt als tres, òbviament,
1: molt
0: perquè
1: bé.
0: Al final ho heu dit els tres. Enrique Iglesias va rebutjar per primera vegada aquesta cançó quan la va escoltar, perquè la va escriure una altra persona, i després de rebre una versió més masteritzada es va enamorar del tema i fins i tot va aturar el llançament del seu propi disc per incloure-la, o sigui, va retrasar el llançament del seu disc per posar aquesta cançó, que al final va ser un complet èxit.
3: Home, bona decisió, no? Perquè et diria que és de les més famoses de l'Enrique Iglesias.
0: Completament, sí. No sé si ens dona temps a Gemma,
1: sí,
0: si no.
1: En tinc
0: quatre més, intentem-les fer totes. Anem
1: tirant,
0: a la següent.
1: Sí.
0: Vinga, som-hi. Diria que Martí...
1: A veure, després de Bailando, què et surt a tu?
0: Martí.
1: Jo, a mi em surt a mi.
0: Va, Martí, fes-me feliç.
1: Martí! Que no t'ho saps!
0: Ha posat jo i no ho
1: que
0: saps.
1: Que tu no te voy a robar el alma!
3: No, deixa'm explicar. Sé quina és i sé que és molt fàcil. Llavors he dit, vale, la sé, però...
1: Que l'està buscant al Google, va!
3: No, que no, Gemma,
0: no
3: de veritat.
0: Clar.
3: Ja, digues tu, home. Digues.
0: Va,
3: ja
0: la sé.
1: Satisfaction!
0: Sí. No. Tornem-la a posar. És probablement el riff de guitarra més famós de tota la història del rock.
1: Sí.
0: O sigui que... No és un nom fàcil per qui no sigui fan d'aquesta música.
3: A veure, dic jo un grup per dir alguna cosa. AC/DC?
0: No.
3: No.
0: No és correcte. Si ningú la sap, us ho
1: posem
0: dic jo,
1: més.
0: Si voleu.
1: No, posem més.

0: En Marc Ferri de Palafolls us ha donat una pista. Que ell la sap segur pel que veig.
1: És que és la típica que si no sabem amb el riff aquest tan famós, ja encara que em posis la cançó sencera no et trauré el nom, jo crec. Jo em dono per vençut.
0: Doncs us ho comento. És Smoke on the Water de Deep Purple.
1: Uf!
0: És, està basat, de fet, el riff de guitarra, probablement no, és el més famós de tota la història del rock per mi, està basat en la sinfonia número 5 de Beethoven, però està tocat a la inversa. De fet, la lletra narra una història 100% real. El casino de Montreux, de Suïssa, es va cremar durant un concert de Frank Zappa perquè un fan va disparar una bengala al sostre i d'aquí ve el nom del títol, Smoke on the Water.
2: Molt bé,
1: carai,
2: déu-n'hi-do,
1: déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. Punt per Palafolls aquí, per cert, l'apunto. I anem amb la següent cançó, vinga.
3: Hola.
0: Gemma Palet.
2: A veure, m'he tirat aquí, com diríeu vosaltres, un triple. Bob Marley?
0: És correcte, és Bob Marley.
2: Molt bé.
0: És Three Little Birds, ja m'empates amb en Martí, o sigui que farem la última perquè per tema temps crec que anem justos, i així podeu desempatar. Us comento, el títol és Three Little Birds, els tres ocells reals eren tres ocells grossos que anaven cada dia a la finestra de la casa de Bob Marley a Kingston a menjar engrunes. És l'única cançó de la història que s'ha convertit en l'himne oficial d'un equip de futbol holandès, que és l'Ajax d'Amsterdam, de forma totalment espontània.
2: Perfecte, doncs si vols ja anem amb l'última cançó per desempatar.
0: Vinga, va, som-hi.
1: Home, Gemma, per si no, no havia ni sonat.
2: I tant, i tant que sí.
0: Sí, deixem-la una mica més, va. Ai, ai, ai. A veure, em surt Martí Capçal.
2: Jo l'he sentit, de veritat, us ho prometo, eh.
4: A mi m'ha sonat més al mòbil la notificació que m'havies tu abans de la música. Sí.
2: Pues m'esteu boicotejant.
0: Clar, jo no sé si la Gemma ha escrit abans de que sonés el primer acord.
2: Tinc cara de mentidera.
0: És broma.
2: Ai,
0: ara
2: pues
0: no
2: tinc
0: ni idea, eh? Què fem? És que és el desempat, eh?
2: No, és que no me la sé.
0: És que sí, ara... acabes de dir.
2: Ah, es diu així?
1: Sí. Home, però no ho digueu.
2: Pues si l'estava cantant.
0: De fet, en Marc ho diu, el grup. O sigui que heu cantat just el títol de la cançó, sí.
2: De qui és?
0: És de Pitbull.
2: Aquesta a Martí li agrada, Martí.
1: Molt, sí.
2: Se pega unos bailes amb aquesta música a la dutxa que me l'imagino allà.
1: Ho has endevinat, realment aquesta és de les meves cançons preferides, et diria. Pitbull m'encanta.
2: Abans de sortir de festa segur que està...
1: No com de les preferides, però sí que, no sé, sempre és això que diu la Gemma, donen ambient per sortir, no?
0: De fet, us comento petit detall, i canviem ja. El videoclip es va rodar, de fet, es podria haver gravat perfectament aquí al Montnegre en ple agost, perquè el van gravar a Mojave, a Califòrnia, gairebé 40 graus, malgrat que la tornada de la cançó suplica que plogui, de fet, Rain Over Me.
2: Clar, per això tenien tanta calor i cantaven això, no?
0: És possible.
1: Es van inspirar.
2: És broma. Molt bé, doncs, Sergi Ferrer, com sempre, moltes gràcies per aquest superconcurs que ens fa, doncs, pensar i fer servir les neurones. Fins ara.
0: Sí, exacte, fins ara.

0: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González i també amb en Martí Capçada. En Martí, ja tens les crispetes preparades per prendre nota i doncs en el cinema amb les propostes que ens porta la Mireia?
1: Ja tinc aquí un bol de crispetes, però de les de supermercat, eh? Que si no et foten una clatellada que et fan caure de cul. Mireia, com estàs? Un plaer escoltar-te de nou.
2: Sí. Sí, molt bé. I tu com estàs?
1: Molt bé, anem fent, ja de divendres. Tu ets d'aquelles que et demanes crispetes o no quan vas a veure una pel·lícula?
2: No, perquè normalment hi vaig com a primera hora de la tarda, i llavors com que ja acabes de dinar tampoc tinc moltes ganes de menjar crispetes, no sé.
1: Ah, mira, una bona estratègia per fer cartera, eh? Que, com hem dit, et foten cada cop més cares.
2: Bueno, sí, també és molt salades, no?, que has de comprar després la beguda.
1: No cal que ho juri, saps? Mínim, clar, llavors ja si tires de crispetes has de tirar de beguda també i ja et surt com un menú del dia, pràcticament.
2: Sí. Bueno, necessito 50 euros.
1: Sí, i dona gràcies. Anem a veure el repertori que ens has vingut a portar aquesta setmana, que començarem, com sempre, amb les estrenes al cinema. La primera cançó, per aquells que tinguin ganes d'anar aquest cap de setmana a veure alguna peli, és La muerte de Robin Hood. Què en tens a dir d'aquesta peli?
2: Doncs és un drama d'aventures que ens arriba de Nord-Amèrica i que està protagonitzat per Hugh Jackman, que es posa a la pell del Robin Hood. Hem de dir, un Robin Hood molt més madur. Tenim aquest personatge que intenta lidiar amb els seus dimonis del passat, és a dir, en la seva llarga vida de crims i assassinats, i quan és greument ferit en una cruenta batalla, l'envien a un misteriós castell on una dona li donarà la seva darrera oportunitat. L'actriu Jodie Comer també interpreta un personatge en aquesta pel·lícula.
1: És a dir, que hi té a veure, amb la famosa pel·lícula o el llibre de Robin Hood?
2: Sí, és el mite de Robin Hood. De fet, n'hem vist moltes pel·lícules. Ara mateix recordo, per exemple, la del Kevin Costner o la del Russell Crowe, però aquesta pel·lícula se centra més en els seus últims anys, per entendre'ns.
1: D'acord. Doncs tothom qui li hagin agradat les darreres pel·lícules, com aquestes que acabes de citar, doncs que li doni una oportunitat a La muerte de Robin Hood i veurem si està a l'altura. Passem a la segona pel·lícula, Mireia, que s'anomena Dia de caza.
2: Sí, aquesta pel·lícula és una comèdia dramàtica espanyola que està protagonitzada per Carmen Machi, Rosy de Palma i Blanca Portillo i està dirigida per Pedro Aguilera. En aquesta ocasió, aquesta pel·lícula fa una versió potser més moderna del clàssic La caza de Carlos Saura, que va dirigir el 1966. En aquest cas, ens situa a l'estiu del 2024, tres dones, la Blanca, la Rosa i la Carmen, són tres amigues de mitjana edat, que decideixen anar a caçar en un terreny que la Blanca va heretar del seu oncle. I a partir d'aquí, doncs, tot el que això implica.
1: És a dir, interpreto pel que ens estàs dient que té una mica de misteri, aquesta pel·lícula.
2: Sí, bé, si heu vist la caça, la pel·lícula del Carlos Saura, doncs ve a ser una coseta com aquella, és una versió més moderna, femenina, perquè en aquella pel·lícula doncs, eren homes els protagonistes, i llavors va per aquest... és que, clar, si explico molt ja em carrego la pel·li, no? Però no és ben bé... És com... una mica a veure que... O sigui, cada una té un paper important, és a dir, per exemple, estan posades en coses d'ajuntaments, de política, llavors una d'elles intenta aconseguir coses. Més una intriga com és del dia a dia, no? Com una reflexió molt actual.
1: Clar, és que, Mireia, tu tens una feina molt complicada, val a dir, que és haver-nos d'explicar les pel·lícules però sense fer-ne cap spoiler. O sigui, clar, hi ha cops que suposo que no saps molt bé on ficar el baremo, no?
2: Sí, a més, és això, que si expliques massa, doncs ja no val la pena veure-la, no? A vegades has de parar justament allà on t'intriga i deixar-ho ja està, perquè si no, si expliques massa, doncs no vas bé.
1: Molt bé, doncs anem a veure si ens passa el mateix en la categoria de pel·lícules en streaming que has seleccionat, i començarem amb la primera de les propostes, que és El último vikingo, que es podrà veure a través de la plataforma Movistar Plus.
2: Sí, en aquest cas és una comèdia negra danesa que està escrita i dirigida per Anders Thomas Hansen i protagonitzada per Matt Mikkelsen i Nikolai Likas. Se centra en l'Anker, que surt de la presó després d'una condemna de 15 anys per un robatori. Els diners de l'atracament van ser enterrats pel seu germà Manfred i només ell sap on són. Però, per desgràcia, en Manfred té un trastorn mental pel qual ho ha oblidat tot.
1: Carai, ja és mala sort, eh?
2: Sí, molta mala sort. I bé, doncs, aquests dos germans emprendran un viatge a veure si poden recordar, o almenys en Manfred pot recordar què em va fer dels diners.
1: A veure, ja pots fer memòria, que carai, tu, a saber aquí el tresor que sí. Trobaria. Anem a la quarta proposta, Mireia. No sé si la pronunciaré sí. Bé, si no corregeix-me, però és Pillion, que es pot veure a Movistar Pillion. Plus. Això, correcte. A Movistar Plus i també per Filmin.
2: Sí, aquesta pel·lícula és un drama britànic sobre la homosexualitat. Està escrit i dirigit per Harry Linton, basat en la novel·la d'Adam Marsh Jones i protagonitzat per Alexander Cargan i Harry Melin. En Colin, un home introvertit, s'enamora d'en Ray, el carismàtic i atractiu líder d'una banda de moters que acabarà amb la seva rutina i canviarà la seva vida.
1: Molt bé, doncs veurem si canvia cap a bé o cap a malament en aquest cas. No sé, aquestes no sé pas si té gaire bona pinta el canvi de vida, perquè ja m'espero la pitjor sí. De les notícies, potser.
2: Sí, no aniries desencaminat en aquest sentit, però bé, també ho deixem així en punts suspensius, a veure com se'n surten d'aquesta situació.
1: Molt bé, exacte, ho deixem a l'aire. Doncs anem a la cinquena i última proposta, que ens portes The Killer, que en aquest cas sí. També es pot veure a Movistar Plus, però per qui no ho tingui, hi ha l'opció d'Amazon Prime Video. Sobre què va aquesta pel·lícula?
2: Sí, aquest és un thriller d'acció nord-americà que està dirigit per John Woo, és tot un expert en aquest tipus de cinema, i que compta amb les interpretacions de Natalie Manuel i Omar Shai. Lassie, una misteriosa assassina a qui se la coneix com la reina dels morts als carrers de París, rep l'encàrrec de matar una jove cega, però quan es nega a fer la feina quedarà atrapada en una sinistra conspiració. Aquesta pel·lícula, doncs, és ja de més acció, és a dir, repartir ja bufetades i aquestes coses, persecucions.
1: M'agrada l'argument, així, no sé pas com acabarà la cosa.
2: Sí, és un argument que enganxa, però a més, doncs, si us agrada el cinema d'acció, aquesta és una molt bona pel·lícula.
1: Doncs molt bé, per tots aquells que els agradi el cinema d'acció i pels que no, doncs ens has portat un gran ventall de propostes com cada setmana, Mireia. Moltes gràcies per venir aquí a l'Ona Maresme i ens escoltarem la setmana que ve amb més propostes i veurem si millors.
2: Perfecte, gràcies, fins aviat.
1: Adéu, una abraçada. Bueno, doncs hem acabat ja de parlar amb la Mireia sobre les propostes que tenim al cinema, i ara esperarem a la Gemma Palet, que farem el repàs de la pregunta del dia, si no m'equivoco. Estàs per aquí, Gemma?
0: Sí, estem per aquí. Molt bé, sí, doncs fem aquest repàs a la pregunta del dia. Martí, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Doncs avui la pregunta del dia anava relacionada sobre si us sentíeu segurs a la nostra comarca, aquí al Maresme. Les respostes eren que sí o que no, i la nostra audiència, bueno, els nostres oients, millor dit, s'han decantat cap al sí, però amb un 66%. Així que sí que sembla que la balança és positiva, però també hi ha una gran part de gent que diu que no s'acaba de sentir del tot segures. Bé, suposo que és una problemàtica que s'hi haurà de posar fil a l'agulla i veurem sobretot com evoluciona en llarg d'aquests mesos o anys.
0: Totalment, eh? Martí, tu et sents segur al Maresme?
1: Bueno, jo sóc de Barcelona que... i precisament aquesta pregunta l'hem formulat degut a la tràgica mort d'aquest noi de 15 anys. Mm-hmm. Jo sempre he sigut ferm defensor de que s'exagerava molt la delinqüència i la perillositat de Barcelona o del Maresme, dels dos llocs, però bé, és veritat que aquests últims mesos s'estan anant una mica... de les dues, la veritat, ni he tingut cap problema, però comencen a sortir moltes notícies negatives. Així Total. Que, bueno, pregunta-m'ho d'aquí mitja anyet i potser et respon vale. una cosa diferent.
0: Molt bé, doncs Martí, aquesta és la pregunta del dia, com sempre. Gràcies, ja estem preguntant si et sents segur al Maresme. Fins ara, Martí.
1: A tu, adeu, Gemma.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresme, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre, a l'Ona Maresme amb en Jordi Pratzavall. Jordi, què ens proposes avui?
3: Doncs sí, efectivament, Gemma, toca parlar de teatre a l'Ona Maresme. Prepareu agendes teatrals, doncs, perquè heu de marcar en vermell la data del 12 de juliol. Data d'estrena d'un musical que de ben segur us agradarà al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Un musical que porta per títol Bienvenido a Notting Hill, o bàsicament Notting Hill. De fet, en parlem amb una de les seves directores, és l'Aina Rite. Aina, molt bona tarda, benvinguda.
4: Hola, bona tarda, què tal?
3: Gràcies per ser amb nosaltres. De ben segur el títol ens sonarà a molts, eh? Coneguda pel·lícula dels anys 90.
4: Totalment. Jo crec que tothom té a l'imaginari aquesta pel·lícula i aquesta portada amb Hugh Grant i amb Julia Roberts. I bueno, el que hem fet ha sigut transformar-ho en un musical, en un format teatral. I mira, el primer que vull destacar és que és un producte, és un musical totalment original, que no s'ha fet a cap lloc, ni podreu veure a cap altre lloc. Mm-hmm. És que ni a Broadway s'ha adaptat.
3: Perquè, de fet, aquí hi ha molta feina darrere, Aina, i és una de les coses que us vull reconèixer, perquè no només us heu posat a la direcció, també a la part artística, sinó que tot això comença molt més abans. És a dir, agafar la pel·lícula, reubicar, crear el text, que tot funcioni bé, que tot tingui coherència, per tant, hi ha molta feina darrere.
4: Sí, això fa molt de rato que ha començat. Això fa doncs gairebé 2 anys que està al forn, que es va tenir la idea, el Gustavo principalment, d'adaptar el guió d'aquesta pel·lícula, de respectar la història original de la famosíssima que s'enamora d'una persona normal de Notting Hill, d'una persona que té una botiga de guies de viatge, però a l'hora doncs d'adaptar el guió i afegir personatges molt frescos, que aporten molt a la història, afegir cançons tant del musical com d'altres comèdies romàntiques que tothom coneixerà, i crear unes lletres 100% originals, el que et deia, personatges originals, cançons amb lletres originals, el guió també, hi ha molts personatges nous, inventats. Vaja, que és totalment nou, que el que et deia no es pot veure a cap lloc, i que fa molt, molt, molt que estem preparant. Mm-hmm. I que estem a punt d'estrenar, per tant, doncs tenim sobretot moltes ganes de que la gent vegi això que hem preparat doncs, des de casa primer, després amb el nostre equip, i que ara ja serà de tothom.
3: L'escena comença, o l'estrena, de fet, serà el pròxim 12 de juliol a partir de les 7 de la tarda al Centre Cultural i Recreatiu. De fet, hi ha més dates repartides al juliol. Les entrades ja són disponibles, després en parlarem. Però com tu deies, Aina, és un projecte de molta gent al capdavant i sou vosaltres, l'Aina Rita i en Gustavo Jiménez. Avui parlem, doncs, amb el 50% de la direcció, però aquí hi ha coreografia, aquí hi ha cant, aquí hi ha microfonatge, aquí hi ha molts efectes tècnics. Per tant, una engranatge complicat d'ajuntar i que per això es treballa amb tant de temps, no?
4: Sí, fa 9 mesos que vam començar els assajos. Ha sigut una mica com una gestació, un embaràs. Mm. Vam començar a treballar a les coreos, tenim un equip molt xulo, tant a coreografia, amb l'Aida del Cid, la direcció musical, la part tècnica, o sigui, els nostres tècnics, un equip tècnic que estic totalment agraïda, perquè fa una feina que després sembla, o potser hi ha gent que no veu, i que ens veu només a la gent que estem a l'escenari, però que de veritat sense aquesta gentada que hi ha al darrere, ajudant-nos amb el vestuari, amb les llums, amb els micros, amb tot això, no, és que no brillaria ningú a dalt de l'escenari sense aquesta gent al darrere.
3: Mm-hmm. A més, amb efectes tècnics, Aina, no vull dir gaire cosa, no t'obligaré a desvetllar absolutament res, però mm-hmm. que jo diria que poques vegades s'han vist al Centre Cultural, per no dir que és primera vegada que podem veure en un musical. Entenc que sí. Això també s'ha de treballar també perquè és assaig-error, eh? En aquest cas s'ha de comprovar que tot funcioni perfecte abans de l'estrena.
4: Sí, són dies que has d'invertir l'assaig en aquestes coses tècniques i no assajar l'escena com a tal, o els números musicals com a tal, perquè són coses que també s'han d'assajar, també porten un temps, són coses que potser ja entenem menys i que per tant doncs és més frustrant a l'hora de provar, però jo crec que ha estat tot molt ben encaminat, que és un projecte que neix del cinema i d'una pel·lícula de que tothom d'una generació bueno, una mica més endavant que la meva, jo sóc molt jove, però tothom ha vist el cinema o tothom ha vist a casa, i sí que mantenim una mica aquest format cinematogràfic i sí, aquest estil cinematogràfic. Llavors, bueno, hasta aquí puedo leer. Per aquí va una mica tot lo tècnic.
3: La gent ha de venir a veure-ho, òbviament. Total. Sí que vull fer menció també de, si encara ens queda alguna excusa per venir a veure-la, sens dubte són les cançons. Òbviament, veus en directe i cançons d'aquelles dels 90 que de ben segur ens portaran bons records, Aina.
4: Sí, jo crec que ja et dic que la lletra és 100% original, però tothom coneixerà la melodia, tothom coneixerà el ritme, i jo crec que casen molt bé amb les històries, casen molt bé les cançons amb les històries, i que hi ha de tot, hi ha números musicals més bonics o entranyables, hi ha números musicals molt divertits, i que hi haurà jo crec que tothom tindrà com algun personatge preferit dins de les històries, alguna trama més preferida que d'altres, i que cadascú tindrà el seu, que cadascú li haurà agradat alguna de les històries diferents que hi ha dintre del musical.
3: I ara que ens expliques precisament això de sentir-nos identificats amb molts dels personatges que acabaran sortint en aquest musical, si tiro de maroteca, diguéssim, i el referent que podem tenir nosaltres, que és la pel·lícula de Notting Hill, de ben segur molts ens sentirem identificats amb la història d'amor principal, no? La d'aquella actriu de cinema que s'acaba enamorant, o a l'inversa, d'aquell home que és una mica tarambana, no? I que viu en un pis gairebé perdut, pobre, del barri de Notting Hill. Crec que no desvetllo res, aquesta és la principal història d'amor de Notting Hill, on molts, per exemple, ens hi podrem sentir identificats, no? També.
4: Sí, en realitat, potser molts dels que estan encantats tenen un amor platònic en alguna actriu, algun actor, algun cantant. Imagineu-vos doncs que apareix a la vostra feina o que apareix al costat de casa vostra aquesta persona famosa, i com us sentiríeu, no? Aquest nerviosisme on et portaria a fer tonteries davant d'aquesta persona. I aquesta, com tu dius, és la història d'amor principal o que la gent coneix per la pel·lícula, però hi ha moltes històries noves dins d'aquest musical, i potser no t'has sents identificat amb això d'una estrella de Hollywood vingui a casa teva, però sí que et pots sentir identificat doncs amb altres tipus d'històries que hi ha noves dintre d'aquest musical.
3: Això fa molt, sens dubte, i que i em consta que ho heu treballat moltíssim també des del punt zero. Dia 12 estrena, estem gairebé a una setmana i pocs dies. Aina, sí. Com van aquests nervis?
4: Doncs mira, jo ja fa com dues setmanes que tinc malsons perquè el teatre doncs és llançar-te davant del públic i que passi el que tingui que passar. No em vull posar en el pitjor, però sempre penses en tot el que pot sortir malament, però jo crec que realment tot sortirà bé, perquè el teatre té aquesta part de màgia que han de sortir a escena moltes coses, molts objectes, molt atrets o moltes persones, moltes coses tècniques, i que tot sembla que s'hagin d'alinear els planetes perquè surti bé, però després puges a l'escenari, s'encenen els focus, la gent està predisposada a passar-s'ho bé i a passar una bona estona i acompanyar-nos, i això fa al final que el públic ens acompanyi, fa que es produeixi la màgia, perquè aquesta màgia als assajos no existeix quan hi ha un públic que està acompanyant-te i que té ganes de passar-s'ho bé.
3: A més, amb aquestes ganes de passar-ho bé, ve molt de gust a l'estiu, un musical fresc, com dèiem, no? Reconeixerem totes les cançons, ens identificarem amb els diferents personatges, ho passarem bé durant una bona estona i sortirem amb un somriure d'orella a orella, que entenc que aquest és el principal objectiu, no?, des de la creació d'aquest musical, Aina.
4: Sí, totalment, totalment. És la típica comèdia romàntica que vols veure el cap de setmana per la tarda, I és això, és una comèdia romàntica i musical, o sigui que ho té tot. I et convidem a venir a sentar-te a les butaques del Centre Cultural, a estar fresquet, a viure una comèdia romàntica, a passar-t'ho bé, a estar amb un somriure i, sí, com tu dius, a sortir amb un somriure d'haver-t'ho passat bé.
3: I tant, i amb el plus encara que dèiem que són actors de carn i ossos, que dalt de l'escenari no és una pel·lícula, és el que està passant en fet real, i això que ens agrada, com sempre, veure teatre i fer teatre. Parlem de dates. El dia 12, Aina, és aquesta estrena, però també, de moment, tenim les dates del 18 al 19 i el 25 i el 26 de juliol, tot plegat a les 7 de la tarda, oi?
4: Sí, és el 12 estrenem i els dos següents caps de setmana, tant dissabte com diumenge a les 7, i aquestes són les dates que tenim de moment, sí?
3: No, i t'anava a dir, les entrades ja són disponibles per qualsevol d'aquests 5 dies, eh?
4: Exacte, queden entrades, algunes, pels primers dies està molt ple ja, així que animo la gent a comprar-les aviat, i estan disponibles a ccrpineda.cat.
3: Doncs escolta, que la gent de la comarca del Maresme vagi directament cap al ccrpineda.cat a comprar les seves entrades. No perdeu l'ocasió de veure aquest musical fresc, creat des de zero, ens deia l'Aina, que és la primera vegada que s'hi han posat, en aquest cas, com a referent, molts gags de pel·lícules, sobretot la de Notting Hill, però que d'alguna manera també han fet seu el musical, i que el podreu veure al Teatre de Pineda el dia 12 de juliol, el 18, el 19, el 25 i el 26, i poder algunes dates més que en aquest cas haurem d'estar atents a les xarxes socials.
4: A veure.
3: Doncs... Sí. Molt bé, Aina, gràcies per atendre els micròfons de l'Ona Maresma i serem, com sempre, per aplaudir ben fort. Gràcies avui per ser amb nosaltres, Aina.
4: Moltes gràcies.
2: Vinga, som-hi, encarem la recta final del programa d'avui divendres i ho farem parlant de l'estiu, concretament de coses que ens encanten i també de coses que odiem d'aquesta època de l'any. Ho farem amb els nostres companys locutors a l'Ona Maresma. Jo, si us sembla bé, us faig un llistat de coses i vosaltres em dieu si us encanta o, per al contrari, doncs odieu el que us explicaré. Què us sembla?
5: Vinga, molt bé.
2: Molt bé, doncs la primera cosa que us pot encantar o que podeu odiar amb tota la vostra ànima. Anar a la platja o a la piscina? Sergi Ferrer.
6: Jo primer.
2: Tu primer.
6: A veure, jo no ho odio perquè no arribo a aquest extrem, no m'agrada massa, però sí que prefereixo anar-hi quan hi ha poca gent, és a dir, o tarda a vespre, però no ho odio. I platja i piscina, bueno...
2: Piscina...
6: Meh. Piscina és meh.
2: Six seven.
6: Joder.
2: Martí, què?
7: Jo la platja la odio a més no poder. O sigui, et diria que és la pitjor activitat que hi ha a fer en aquest planeta Terra. I la piscina tant se me'n fum. O sigui,
2: bé.
7: Si anem a la piscina bé i si no també. Però és que la platja és que no puc. Crec que ja ho hem dit en algun altre programa. Però és que l'aigua freda, la sorra, els nens per allà corrent, la incomoditat, la calor. O sigui, és que no.
2: Potser la teva platja és la nudista, Martí, no ho saps.
6: Ep.
7: Bueno, no, dubto que canvi més, com a molt la comoditat d'anar més lliure.
2: Crec que nens però... no n'hi ha, no, a la nudista?
7: Home, no.
6: Home, suposo.
2: Per això, doncs esperem, mira, si el que et molesta són els nens...
8: Tot és provar-ho, Martí, eh?
7: Ui, sí, mira que estic obert a tot, però és que tot el relacionat amb la platja... Exacte. El relacionat amb la platja us costarà convèncer-me.
2: En Jordi, què? Anar a la platja o a la piscina li encanta o no?
8: Jo t'he de dir que a mi, bueno, aquí a Tordera no tenim platja. Sí que m'agrada molt anar de piscina, però si és d'aquestes de casa d'algun amic que estàs bé, esteu només vosaltres, que feu una mica el que vulgueu, i anar a la platja, bueno, per mi és un... està bé, passes molta calor, sues, m'agrada molt més anar a la platja a fer els típics plans de kayak, paddle surf, o anar a aquestes escaletes, saps? O de despertar-te aviat per anar a veure sortir el sol, bueno, coses així una mica que no són només banyar-te, estar tota amb la gent, doncs això sí que m'encanta.
2: Jugar pales, no, també?
8: Sí, vòlei, vòlei. Pràcticament a vegades he quedat més amb els amics per anar a jugar a vòlei i aprofitem quan tenim molta calor per banyar-nos, però sí que m'agraden els esports amb la sorra, sí, sí.
2: Uh-huh. Amb Marçal, que la platja i la piscina, què tal, com ho portes?
5: És que cap de les dues. Jo si puc triar, me'n vaig a un gorg, sóc de Riu, uh-huh. Em temo que sóc nascut al Vallès i jo si puc me'n vaig cap a dalt, no cap a baix.
2: Ets més a muntanya, eh?
5: M'agrada molt la platja, uh-huh. Sí, és a dir, m'ho passo molt bé i és molt guai, però si puc triar, l'aigua d'un riu et refresca i et deixa... Mira, com deia mon pare, et deixa vacunat contra la calor, com a mínim durant un quart d'hora.
2: Clar, perquè ja està més fresqueta.
5: Correcte. Uh-huh. Ja et pot donar el sol a cara directa, que tu estàs vacunadíssim.
2: Molt bé. Va, una altra cosa, que crec que aquesta hi haurà com un consens entre tots, o no, perquè també hi ha alguns factors que intervenen. Els sopars a la fresca, que són doncs, molt xulos, no? Però clar, també hem de tenir en compte els mosquits, la possible calor xafogó que faci aquell dia, la humitat... Sopars a la fresca, sí o no? Sergi, tu mateix.
6: Jo he de trencar una llança a favor meu, que no sé si us passa a vosaltres, però és que a mi a l'estiu els mosquits no em piquen. No sé per què, poder sóc de sang blava, sóc un avatar, però no em piquen.
2: Potser
6: però sí,
2: s'ho
6: passa a la fresca...
2: No. Salada, o potser no... No,
6: potser
2: que és curiós
6: entenc,
2: que no et piquin els mosquits, eh? Però clar, potser la gent que està al teu entorn li piquen a ells i no a tu.
6: Sí, correcte, pot passar, sí.
2: Val, potser no, als mosquits no els agrada el teu gust, no?
6: Pot ser, és possible, sí, sí. Però bueno, s'ho passa a la fresca endavant, tot i que les aglomeracions no m'agraden massa, però endavant.
2: Mm-hmm. Martí.
7: A mi et diria que sí, que m'agraden molt els sopars a la fresca, ja que tot el que sigui teca, benvinguda sigui. El que passa és que em piquen els mosquits a mi molt, i el que també em pica és la cartera quan es fan aquests sopars. Llavors, una mica aquestes dues coses sempre em fan ser una mica més reticent, però igualment és una activitat que sí que la disfruto molt i voto sí, en aquest cas.
2: Si et preocupa el tema dels pèmpings, dels diners, pots doncs, quedar amb els amics i portes una truita de patata o que la Maria Àngels cuini alguna cosa i així et surt gratis.
7: A veure, mira que seria molt de mi fer-ho, però em sap greu anar a un restaurant i portar menjar de fora, ni que sigui, mira, em demano
2: només
7: barat. No,
2: però a casa un amic.
7: Sí, llavors,
2: clar,
7: sí, llavors
2: no.
7: La Maria Àngels ja està a punt ja per
2: sí,
7: fer un tàper.
2: Sí. Si vas a un restaurant i portes mal menjar de casa, uf. Fatal, eh?
7: Bueno, s'han jugat a tots els camps, també et dic. Vull dir, hem arribat a estar molt apurats i lo típic que estàs a una terrasseta i d'amagat, doncs, poder treure un entrepà. Però, bueno, aquí no fem apologia d'això perquè és molt lleig, el que estic dient.
2: Sí,
7: sí. I d'esto, un cop i basta.
2: I prou. Molt bé, prou. Jordi, que sopars a la fresca.
8: M'encanten. Sí, però de tots els tipus, d'estar amb els amics i el que has dit, Gemma, tu portes una trita i una bossa de patates i coses així, i d'anar fent un llopongo, i d'anar també a restaurants, ara que aquí a Tordera comencen a les nits a la fresca, demanes alguna cosa, sopes amb els amics, hi ha un monòleg de fons, barrient... No, a mi aquests plans m'encanten.
2: Molt bé, doncs va, Marçal, vols dir la teva? Sopars a la fresca, yes or no?
5: Absolutament sí. A l'estiu és l'únic moment en què pots sortir a fora i no rostir-te com un ou ferrat. I jo tinc ara la super sort de tenir una pèrgola que un amic meu m'acaba de regalar i puc fer soparillos a fora al pati de casa i estic a les mil meravelles.
2: Molt bé. Va, anem avançant. Una altra cosa que ens pot encantar o que podem odiar són els dies llargs i que es faci fosc doncs, quan ja és tard, no? Més enllà, fins i tot de les 9 alguns dies. Què, us agraden els dies llargs i que s'allargui la llum del dia o no? Sergi.
6: Jo, mira, quan jugava bàsquet, era partidari de que quan sortia d'entrenar m'agradava que fos de nit, sempre. Però quan sortia a entrenar i era de dia, no sé per què, no m'agradava. Llavors sóc més partidari de que es faci de nit aviat.
2: Mm-hmm. Martí?
7: Doncs vols que et digui que estic amb en Sergi? Perquè és com que ens hauria d'agradar que hi hagi la llum del dia, però a mi també quan són ara, sobretot aquestes dates, les 9 de la nit o així, i és tot completament clar, és com que em destirota una mica, o sigui, no sé, no... és com que em desquadra el meu ordre mental, et diria, o sigui, et votaria que no.
2: Molt bé, Jordi.
8: Doncs mira, vaig a portar la contrària. A mi és un fet que m'encanta, és a dir... que s'està fent fosc i encara hi ha llum del dia i és magnífic. A mi això de que l'hivern a les 5 de la tarda, ja sigui de nit com si fossin les 3 del matí, em genera depressió gairebé, no sé, el meu estat d'ànim baixa, i a l'estiu és com em fa més feliç que encara hi hagi la llum.
2: Totalment, eh? Jo haig de dir que aquí farem doncs un empat, eh? 2-2, en Marçal desempatarà.
6: Marçal desempata.
2: Perquè a mi m'agraden els dies llargs, Marçal, en el teu cas?
5: Em temo que també m'agraden els dies llargs, tot i que entenc la filosofia de la gent que defensa la contrària, però em passa això que també m'agrada la llum i m'agrada llevar-me il·luminat i anar a dormir il·luminat.
2: Clar, clar, clar.
5: Perquè sóc un tio molt il·luminat. Som
6: arnes,
5: llibre del
6: nosaltres.
5: Segle XI.
2: No, però també és cert, que diuen que pel propi funcionament del nostre cos i el nostre organisme, que ens hem d'alimentar durant les hores de dia i durant les hores que és fosc, no menjar, no? Això diuen que és seguir els ritmes circadians. Clar, és molt més fàcil alimentar-se d'aquesta manera quan a l'estiu el dia s'allarga més, no? Perquè podem sopar a les 8, a les 9, però a l'hivern, quan és fosc ja a les 5 o a les 6, clar, sopar a les 4 o a les 5 no és viable. I us asseguro que és molt millor pel cos menjar de dia.
6: Els alemans sopen a aquella hora, eh?
2: Sí, sí.
6: O sigui que...
2: És veritat. Ens haurem de tornar una mica...
5: Una mica alemanys.
2: Alemanys.
6: Sí, exacte.
2: Molt bé, doncs, companys, i nosaltres anirem acabant el programa. Per tant, doncs, Sergi Ferrer, Martí Capçada, Jordi Duran i companyia, gràcies a tots, com sempre, per aquests dies de feina. La setmana que ve és l'última setmana de l'Ona Maresma, el dia 10 acabem la temporada. Així que últim esforç i ens tornem a escoltar ben aviat.
7: Molt bé, bon cap de setmana.
8: Que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil perquè aquesta unitat de l'exèrcit participi en l'extinció de l'incendi de la Bisbal de l'Empordà. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control. Està fora de capacitat d'extinció. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un pirocúmul violent.
2: Hem de confiar aquesta tarda l'evolució del vent i la molt bona feina que vull subratllar un cop més de tots els cossos i forces de seguretat, dels bombers, de tots els agents que treballen en aquest incendi, agents rurals també, de policies locals, cossos i forces de seguretat, doncs doni funcionament. Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la unitat militar d'emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil, i que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a major brevetat s'hi pugui desplaçar la unitat militar d'emergències.
1: El president ha demanat als ciutadans confinats que facin cas estricte de les recomanacions de Protecció Civil i Bombers, i els de la resta de Catalunya, especialment de l'àrea metropolitana, que evitin els desplaçaments en aquesta zona. Els bombers alerten que és importantíssim tancar el flanc dret de l'incendi per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. L'incendi afecta ja una superfície de 750 hectàrees i ha destinades 225 unitats de bombers. La investigació apunta a l'ús indegut d'una radial a peu de carretera com a origen del foc. Jaume Bosch, que és cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals.
3: Sí, des de agents rurals hem iniciat les tasques d'investigació de les causes. Tota la causa apunta que es tracta de treballs mecànics, bàsicament a l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions aquest tipus de treballs queden suspesos i per tant s'han executat sense permís en aquest cas.
1: I s'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits aquest cap de setmana. Tornarà a l'expedició de bombers de la Generalitat un cop finalitzada la missió en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. I tres ferits per l'accident de l'autobús de dimecres a Lleida continuen ingressats a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova. Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el dia d'avui. Darrer punt, Caldes de Montbui engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. S'inaugura la botiga oficial i la primera fase de la festa de foc i aigua amb el Templadàrium de demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendent de l'incendi que crema a les Gavarres. Els bombers alerten que és molt important tancar el franc dret de l'incendi a la Bisbal de l'Empordà per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. Així ho ha indicat als mitjans David Borrell, l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, que ha assegurat que volen prioritzar el flanc dret a la banda de Santa Cristina perquè se'ls complicarà moltíssim les feines d'extinció dissabte quan entri la marinada.
2: Hem activat una mobilització de bombers, diguéssim, també fora de guàrdia per acabar d'omplir els parcs que ens quedin buits, perquè venen bombers de tot Catalunya, i també hem demanat reforç de la UME, no tant per poder fer front directament a aquest incendi, que ho aprofitarem, òbviament, sinó perquè davant d'una simultaneïtat puguem reaccionar ràpidament i tenir més efectius. És a dir, ens estem anticipant molt el que puguem tenir al llarg del dia avui.
1: Ho sentíem, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil. Més d'un centenar de persones estan desallotjades pendents de l'evolució amb un espai que s'ha habilitat a Santa Cristina d'Aro. L'incendi afecta ja una superfície de 750 hectàrees i hi ha destinats 225 bombers. El foc ha entrat de ple a les Gavarres, crema sense control i, segons els bombers, és un incendi de sisena generació amb una creació d'un pirocúmul violent. El govern ha escalat el pla perquè sentíem també, com deia, hi ha simultaneïtat de dos incendis a la Bisbal de l'Empordà i a Vilademuls al Pla de l'Estany. Protecció Civil recorda, demana que es posposin els desplaçaments en aquesta zona, el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany, sobretot des de l'àrea de Barcelona. I el Departament de Salut té com a objectiu escurçar com a màxim en 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és entre 400 i 1.000 dies. Una prova pilot que s'ha fet a Vic ha donat molt bons resultats i s'han aconseguit valoracions de dependència en 45. Està previst que al setembre s'estengui a tots els centres de salut integral de referència. I 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat. Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats, el dia 30, estan investigats per un presumpte delicte d'exercici de drets fonamentals i un de lleu de lesions. I han passat a la Fiscalia de Menors. I tot està a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció en concerts com de Doctor Prats, els Amics de les Arts, Bus, els Catàrrecs i la Ludwig Bank.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
1: Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Jordi Fortià.
2: Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona. La petició l'ha fet el propi president Salvador Illa, que ja ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol.
3: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets.
1: Un altre incendi a la zona de Vilademuls, Fontcoberta. El Pla de l'Estany obliga a confinar els municipis de Vilavenut i Palol de la Farga.
2: Les flames avancen principalment per camps agrícoles i una de les prioritats és llaurar terrenys per crear franges de protecció que dificultin la propagació del foc.
1: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona. Esdevé la setena víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
2: Els Mossos treballen amb l'hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc. Ho explica l'intendent de prefectura, Toni Rodríguez.
4: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
1: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
2: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. Elisenda Ixarc és la coordinadora mèdica i científica del projecte.
5: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
1: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortir de la 26a edició del Festival de Cap Roig.
2: Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament tres quartes parts de l'aforament total.
1: Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: Anastasia, Café Quijano, Miqui Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals.
1: I en esport, Joel Gomis, falten menys de 24 hores per l'inici del Tour de França a Catalunya.
7: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel estaran rodant per Barcelona demà a la tarda en la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Serà la primera de les tres que es viuran a Catalunya. Diumenge el protagonisme serà per Tarragona i dilluns per Granollers.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció per aquesta nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, molt pendents d'aquesta temperatura elevada, de la humitat molt baixa que estem tenint a tot Catalunya i de l'absència total i absoluta de núvols i, per tant, de pluges. Molt pendents, especialment d'aquesta àrea del nord del país on tenim els incendis forestals tan destacables. Encara anirem tenint una lluita de vents al nord de les Gavarres, de Tramuntana i al sud de Marinada, però aquesta propera nit a tot arreu, en aquesta zona gironina, entrarà novament la tramuntana. Per tant, canvis de vents sobtats. A la resta del país, també aquesta nit, el vent es reforçarà cap a les Terres de l'Ebre, vent de dalt, i una altra vegada continuarà bufant demà al matí, amb molt pocs núvols el dissabte. Per tant, molt dolentes condicions pel bosc, perquè continuarà molt estressat. I és que la humitat serà molt baixa, amb una temperatura, si fa no fa, com la d'avui. I al matí encara amb aquesta tramuntana a l'Empordà. El diumenge el vent serà més feble, però la temperatura es dispararà. Déu-n'hi-do la calor que farà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i amb especial atenció a aquestes carreteres tallades afectades per l'incendi de les Gavarres. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali, de nou. Doncs en aquest moment són tres. Dues s'han normalitzat, cosa que no vol dir que la situació millori. Sembla que tot el contrari, estan molt pendents de cap on gira el vent. Segueix tallada la C66 a Palafrugell, la GI660, a la que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonge, i la GIB6212 entre Llagostera i Calonge. Aquestes dues últimes vies són vies molt, molt locals. Reiterem que no us desplaceu cap a aquestes vies on hi ha els incendis, ja que la situació és molt complexa, no està sota el control, i en aquests moments és més important evitar acumular vehicles cap a aquesta zona. Per tant, demanar-vos de nou que us mantingueu informats. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Continua sense control l'incendi de les Gavarres que ja ha cremat 1.200 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona.
4: El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències, la UME, davant l'abast del foc i la simultaneïtat amb altres incendis també actius a les comarques gironines. Illa també ha demanat als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona que no es desplacin al Baix Empordà aquest cap de setmana.
5: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejant aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi indicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets. Mirin, està tot això pendent de l'evolució del vent.
4: Com sentíem abans, l'incendi ha obligat a tallar el trànsit 5 vies que sumen més de 50 quilòmetres de talls, segons les dades del Servei Català de Trànsit. L'origen del foc es situaria en l'ús d'una radial en treballs de desbrossament de carreteres, un ús indegut en ple pla alfa actiu a nivell 3.
0: Pel que fa al foc, el cos xifra en 10.000 les hectàrees potencials que podrien cremar les Gavarres en cas que no es controlés el foc. Anem a saber-ne, però, l'última hora. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs l'última hora és que l'incendi continua sense control i ja afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees, segons han confirmat els agents rurals. L'última hora també és que els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari que presumptament va provocar el foc mentre utilitzava una radial en una jornada amb el Pla Alfa 3, quan aquesta activitat està totalment prohibida. Està previst que passi a disposició judicial a les pròximes hores. D'altra banda, els bombers mantenen la prioritat de tancar el flanc dret, el que apunta cap a Santa Cristina d'Aro abans que demà torni a entrar a la Marinada. Segons l'inspector en cap, David Borrell, aquesta nit les condicions meteorològiques seran més favorables i permetran avançar les tasques d'extinció per evitar que el foc s'obri cap a noves zones urbanitzades. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar que la ciutadania eviti qualsevol desplaçament innecessari al Baix Empordà i segueixi les indicacions dels serveis d'emergència. També ha confirmat que s'ha activat el suport de la UME amb 200 militars i una seixantena de vehicles preparats davant possibles nous incendis.
7: Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides als riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
6: I com hem comentat, els Mossos d'Esquadra ja han detingut l'operari i a les pròximes hores estarà previst que passi a disposició judicial.
0: Moltíssimes gràcies, Raül. Ho dèiem ara, el de les Gavarres no és l'únic foc actiu a les comarques gironines, per bé que sí que el més preocupant. Ara mateix, però, ja s'ha aixecat el confinament de la població de Vilavenut i el Palau de la Farga per aquest incendi agrícola a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Banyoles Televisió, David Bertran, bona tarda.
8: Bona tarda. A prop de les 6 s'ha donat per estabilitzat l'incendi que aquest divendres ha afectat la comarca del Pla de l'Estany. El foc ha començat pocs minuts després de 12:45 del migdia. Els bombers han rebut l'avís que hi havien flames cremant en una zona agrícola situada entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Fontcoberta, entre els nuclis de Palol de Farga i Espasens concretament. Els bombers hi han hagut de destinar 28 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris que han treballat colze a colze amb els ADF. També ha estat importantíssima la col·laboració dels pagesos de la zona, que han agafat la seva maquinària agrícola i han estat llaurant alguns camps per evitar que les flames es propaguessin més del compte. Tot i això, les condicions climatològiques, amb elevades temperatures i tramuntana bufant bastant fort a la comarca del Pla de l'Estany, han fet que fos difícil d'arribar a poder controlar l'incendi. S'han tallat un parell de carreteres comarcals i també s'han confinat els nuclis de Palol de Farga, Pujals dels Cavallers i Pujals dels Pagesos, així com també s'ha demanat el confinament de Vilavenut i Fontcoberta. S'ha demanat també als veïns de Cornellà del Terri que tanquessin finestres i portes perquè el fum no entrés a casa seva. Finalment, com dèiem, el foc s'ha donat per estabilitzat a les 6, no per extingit. No es preveu que les flames segueixin avançant, però sí que els bombers hi seguiran treballant durant unes quantes hores més per donar per extingit l'incendi.
0: Gràcies, David. Recordem que aquests confinaments ja han estat aixecats i també els talls de les dues carreteres comarcals. Això quan l'incendi a la Catalunya Nord també ha pogut ser controlat. Ha afectat 40 hectàrees i 3 càmpings evacuats.
4: Els bombers remullen aquest divendres els càmpings i les naus del port de Canet de Rosselló per evitar que el foc revifi. El foc va deixar dijous 9 ferits, entre els quals un bomber voluntari ferit després d'una explosió i 2 policies locals que van haver de rebre assistència per inhalació de fum. Les flames han calcinat 40 hectàrees i van generar una gran columna de fum visible des de quilòmetres a distància.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona, esdevé la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves han anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: I els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal.
9: Els Mossos han explicat que l'assassinat del menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona sembla una acció directa. L'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, ha explicat la hipòtesi inicial.
10: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
9: El director general de la policia, Josep Lluís Trapp, però no ha confirmat de moment l'enfrontament entre bandes i ha afegit que, per ara, cap element vincula l'assassinat amb el crim organitzat, tot i l'ús d'armes de foc. Trapero ha subratllat que aquest assassinat és una línia vermella de màxima gravetat.
0: Doncs en el capítol de reaccions, mentre el govern condemna rotundament els fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Baibé.
11: En una piulada a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio n'és el portaveu en declaracions a la xarxa.
12: Enganyau, sí, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena.
11: Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Es ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
13: És un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
11: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
0: I encara en la crònica de successos, 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
4: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i per un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: Científics catalans de l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria de prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès.
14: Només 2 centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels 2 hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarc i el líder del projecte Eduard Gratacós.
15: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri tres al cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
16: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de decenes de milers d'euros.
14: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Interior demana al públic del Tour de França que porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge.
4: El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenges en vies del corredor litoral.
0: Marc Pijuan.
17: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a la 5 de la tarda.
0: Doncs encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el tram Besòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
4: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
0: En territori, la campanya de la pera engega a Ponent amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats per la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM, Pili García.
18: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
19: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig i han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar al que seria la campanya de pera.
18: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: I en cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
20: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
0: Gràcies, Ferran. No marxis perquè Calella de Palafrugell celebra dissabte la 59a cantada de veneres a la platja del Portbó a 11:15 de la nit. Hi actuaran els Cremats, Portbó, Ultramar i Arjau. També es tornarà a cantar El meu avi després de la polèmica de l'any passat. El cap de setmana inclourà activitats prèvies divendres i concert diumenge.
20: La jornada es podrà seguir en directe per diferents mitjans i en pantalles gegants instal·lades a diferents punts de Calella i Palafrugell. També hi haurà un mercat d'artesans al Passeig del Canadell i al carrer de Francesc Estrabau durant la tarda i la nit. Un cop acabada la cantada, diversos locals oferiran concerts de petit format. Per facilitar l'accés, s'habilitarà un servei d'autobús gratuït entre Palafrugell i Calella durant tota la jornada. Tot i això, el cap de setmana començarà divendres amb la projecció d'un documental i la cantadeta escolar al Passeig del Canadell amb la participació d'alumnes a diversos centres educatius. Meritxell Paston, directora artística.
21: Portar la cantadeta que fan els nens petits, ja aquest és el 5è any que fan la proposta des de les escoles de música liderat per l'Abet Mestre i en Pitu Piferrer, doncs portar-lo, per què no, a Calella, i llavors fer un cap de setmana realment viscut àmpliament les habaneres.
20: La programació es tancarà diumenge amb el concert dels Amics de les Arts dins el Festival Ítaca en 2026 a la platja del Portbó.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. D'aquí a 24 hores la ciutat de Barcelona ja haurà donat el tret de sortida a la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Es tractarà d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres, amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové i vigent campió de la prova Tadej Pogacar són tres dels grans noms que participaran en el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
3: Poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment doncs, és un goig. I per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs, també bueno, és un reconeixement.
2: En futbol, el Tribunal Suprem dona per tancada la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana i ha dictaminat que el procés electoral del 2023, que va acabar amb Joan Soteras com a president, va ser íntegre. D'aquesta situació n'ha parlat el mateix Soteras.
4: Demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
2: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge d'Anna Velázquez, migcampista nascuda a Logroño l'any 99 i que prové de la Lama de Múrcia. Velázquez ha enviat un missatge a l'afició blanquiblava.
5: Estoy encantada de ser nueva jugadora del Espanyol. Vengo a sumar y a devolver toda la confianza que han dado en mí. Ya tenéis una rebelde más con vosotros.
2: A la segona divisió masculina, el Sabadell ha renovat Kaiser per una temporada més. El central ha sigut una peça imprescindible dels dos ascensos consecutius dels arlequinats. I una categoria per sota, la Unió Esportiva Sant Andreu ha incorporat el migcampista Marc Delgado, un jugador que prové de l'Eibar B i que ha signat per dues temporades més una d'opcional. Mentre que el Nàstic de Tarragona ha fitxat Àlex Almansa fins al 2028. Es tracta d'un extrem català que prové del filial de l'Espanyol. En hoquei sobre patins, el Reus Deportiu ha presentat l'únic fitxatge del curs 2026-2027. El català Roc Pujades, el de Manlleu, prové de l'Sporting de Lisboa, on ha jugat els darrers dos cursos. Ens ho explica l'Aleix Pérez, de la Nova Ràdio de Reus.
6: El Reus Deportiu Brasília ja té un nou referent ofensiu. Roc Pujada és un jove talent de 24 anys que arriba procedent de l'Sporting de Lisboa. El fitxatge s'ha gestat amb una operació ràpida que ha permès al jugador quedar lliure del seu contracte a Portugal sense cap cost de traspàs per l'entitat lausenca. L'escoltem.
7: Molt content, molt il·lusionat. Sento que és el lloc ideal per mi. Sento que tenim un projecte molt maco.
6: La seva arribada confirma els objectius del club de mantenir la competitivitat demostrada aquesta temporada. Si els terminis es mantenen segons el previst, el jugador s'incorporarà a l'equip de forma immediata a l'iniciar la pretemporada.
2: Alcaldes ha anunciat que la Federació Espanyola ha ratificat l'acord entre el Club Vallèsà i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives per al curs vinent. D'aquesta manera, Alcaldes continuarà a l'Hockey Lliga. I el Mollerús s'ha anunciat fa unes hores que és nou equip de l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada. La selecció catalana de futbol sala masculina torna dos anys després i juga un amistós contra Galícia a partir de 8:45 del vespre. I encara en futbol sala, el Barça ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, el mateix Barça ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma. I acabem parlant d'atletisme, l'Ali, perquè el complex Palau Sacosta del GIEC de Girona acull el Campionat de Catalunya Absolut aquest cap de setmana, més concretament demà dissabte. Les proves es podran veure al matí per les televisions locals i la xarxa més i a la tarda només per plataforma.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible a Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
8: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canvi la marinada, ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la tramuntana i per tant la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
1: Ja ho sentíem, a més, Protecció Civil, recordem, ha demanat que es posposin els desplaçaments als Baix Empordà, al Gironès i al Pla de l'Estany. Dos notícies més relacionades amb incendis. Una és que l'incendi que afecta de vegetació a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany, està estabilitzat, els mitjans aeris ja s'estan retirant de la zona, i que els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari de l'empresa que feia treballs amb la radial que haurien provocat suposadament l'incendi a la Bisbal. L'home treballava amb aquesta eina a la carretera en una zona on estava específicament prohibit fer-ho, mentre aquesta zona es troba sota nivell 3 del Pla Alfa. S'espera que les properes hores aquesta persona passi a disposició judicial. Més qüestions. Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Actualment, els prematurs extrems sobreviuen entre un 25 i un 75% i la majoria d'enfrontar seqüeles tota la vida. Aviat tot plegat podria canviar gràcies a aquest estudi amb una placenta artificial. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena per no haver rebut l'autorització del govern d'Aragó. El museu no ha rebut llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir. El museu va traslladar la setmana passada per carta al govern d'Aragó que iniciaria el desmuntatge el proper dilluns, dia 6.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

see you dance, babe. Yeah. Let me see you dance, babe.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla amb Mercè Roura. L'incendi forestal de la Bisbal d'Empordà avança sense control per les Gavarres i afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un pirocúmul violent de 5 quilòmetres. El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la UME de l'exèrcit espanyol per apagar l'incendi i s'han confinat 7 municipis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha tornat a insistir en evitar desplaçaments a la zona per raons de seguretat i per facilitar les tasques d'extinció.
2: Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per

Els bombers treballen en 17 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris per estabilitzar-lo. L'avís és de les 6 de la tarda. I un home de 70 anys de nacionalitat xinesa i un altre de 37 de nacionalitat romanesa mor ofegats aquesta tarda. El primer a la platja de Llevant de Cunit i el segon a la call a la cala, perdó, Justell de l'Hospitalet de l'Infant. El primer succés ha tingut lloc cap a 3:45 i el banyista s'ha desmanyat mentre entrava a l'aigua. El segon ha passat a 6:15 i els socorristes l'han tret encara inconscient. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, hi ha hagut 8 morts d'aquest tipus a les platges catalanes. I la Guàrdia Urbana de Balaguer ha comunicat el seu malestar rendent incompliment de millores laborals per part del consistori i han fet un ultimàtum abans de mobilitzar-se. Entre les reclamacions hi ha un augment de salaris, han sol·licitat perquè diuen els agents estarien complint tasques descompensades des que va tancar i obrir el consistori a regular el trànsit, i aquesta exigència també va relacionada amb un augment de la plantilla. Són 9 agents i volen arribar fins als 20. I aquest dilluns comencen les obres de climatització de les escoles bressol municipals de Badalona, una actuació que durarà 3 mesos i s'iniciarà amb la Relet Relet. Es tracta de 25 escoles on també es treballarà amb les obres i suposa una inversió de 500.000 euros.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. L'incendi forestal de la Bisbal avança sense control i ja afecta una superfície de més de 2.000 hectàrees. Segons els agents rurals, el 95% d'aquestes són forestals i el 97% al massís de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat treballaran tota la nit amb 400 efectius, els que s'hi afegiran, els de la UME amb 100 més. Es mantenen confinats 7 municipis. L'objectiu dels bombers és estabilitzar el flanc dret les properes hores i confien que durant la nit les condicions seran favorables. Núria Parlon és consellera d'Interior.
2: Tota la nit es preveu doncs, treballar, sobretot bombers té un objectiu que és poder controlar el flanc dret i intentar aconseguir els dos terços, si es pot, del flanc esquerre. Llavors, durant tota la nit és important que la població dels municipis confinats doncs, continuïn confinats, es respecti aquesta ordre de confinament durant totes les reunions prèvies que hem fet ara amb alguns dels alcaldes i també per via telemàtica hem insistit en això.
1: Volen evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres, sobretot de cara a demà a la tarda, tenint en compte el canvi de vent cap a Marinada. David Borrell és inspector en cap dels bombers.
3: Mateix estem en un joc entre la Marinada i la Tramuntana, no? a veure qui pot més i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la Tramuntana i per

incendi amb una guspira a peu de carretera. L'home feia tasques de manteniment amb aquesta eina quan estava prohibit, ja que estem a nivell 3 del Pla Alfa. Tot plegat mentre el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill per una nova onada de calor des de diumenge i fins dimecres. Els dies crítics seran dilluns i dimarts. Es poden arribar a superar temperatures de 40 graus a la plana de Lleida i per sobre de 35 a la resta. Més a les nits poden arribar a superar els 25 graus. I en tot plegat, encara afegim, comença amb el Grand Départ del Tour de França, primera etapa a les 5 de la tarda de 19 quilòmetres i al vespre, darrer punt, que l'illa de Palafrugell té la 59a cantada d'havaneres. Aquest any sí, si tot va bé, se sentirà el meu avi.

t'has preguntat, mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat com és la teva veu quan et diu ho tornis a intentar?